0: Ara Malgrat, 107.4.
1: Let's go, girls.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: ready for this?
1: Bona malgrat. Bona malgrat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 10 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. El CNI, la Guàrdia Civil, van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar justament aquest dimecres en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Dels esports, el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesus completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. I en Cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Són les 7:03, és moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, de moment, amb un vehicle avariat a les 7:32 a l'altura de l'Illa. En direcció a Barcelona, talla un carril de circulació i provoca fins a un quilòmetre de retenció en sentit sud. Per altra banda, doncs, també tenim 2 quilòmetres de congestió a la C58 a tocar del nus de la Trinitat cap a Retruc. Doncs deixa afectacions també a la B20 des del nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat. A la B10 també trobem lentitud de fins a 4 quilòmetres, en aquest cas, en sentit sud, des de Sant Adrià del Besòs fins a Barceloneta. Al Vallès es fan retencions habituals també d'un quilòmetre, en sentit sud, a la C17 a Parets del Vallès, i a la AP7 també, de manera intermitent, a Barberà. Per últim, a la A2, a l'altura de Sant Antolí i Vilanova, hi ha 2 quilòmetres d'intensitat en ambdós sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, què ens espera en les properes hores? Bon dia.
3: Bon dia. Déu-n'hi-do la davallada de la temperatura que estem tenint a hores d'ara respecte ahir al matí. És el més important d'aquesta previsió del dijous, aquest matí ben frescal, però ja força assolellat. Només tindrem alguns núvols baixos, de fet, algunes boires que hi ha a hores d'ara en alguns racons del Prepirineu, sobretot el de Girona, també alguns indrets de la Vall del Ter, i una mica de vent, que sí que anirà bufant les immediates hores a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, fent que hi hagi més sensació de frescor. La tarda portarà només algunes nuvolades a les muntanyes de Girona, difícilment amb pluja, i la temperatura suau. Pujarà un palet respecte ahir, però ja de moment la calor intensa la deixem aparcada. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel camí m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
4: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es convertirà en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
6: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
7: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
8: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: Però aquest que us explicàvem no ha estat l'únic tema controvertit d'aquest dimecres. Protecció Civil defensa les restriccions també d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un SOS alert amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, explica que en meteorologia es treballa amb probabilitats i que sempre hi ha un cert marge d'error en l'enviament d'avisos.
9: No sempre es podrà rebre un SOS perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
1: Doncs en aquest context us expliquem que l'Ajuntament de Cornellà del Terri reclama a l'Agència Catalana de l'Aigua que actuï amb urgència als rius i rieres del municipi abans de les pluges de tardor. El consistori alerta que l'acumulació de vegetació, troncs i brancatge pot obstruir ponts i passos i augmentar el risc de desbordaments. Cornellà del Terri també exigeix una revisió prioritària dels punts més pròxims a habitatges, carreteres i camins. És una informació de Banyoles Televisió.
10: L'Ajuntament de Cornellà del Terri ha reclamat a l'Agència Catalana de l'Aigua actuacions urgents de revisió, manteniment i retirada selectiva de vegetació, canyes, arbres morts, troncs i brancatge en diferents trams del riu Terri i de la resta de rius, rieres i cursos fluvials del municipi. El consistori considera que cal fer una actuació preventiva davant els anuncis de pluges intenses de la tardor.
11: En llocs on hi ha restes vegetals, canyes, troncs, arbres molt secs, molt morts, arbres que s'aguanten perquè, evidentment, quan hi ha una gran ploguda o una gran riuada, que fa que la pròpia riuada s'emporta part de terra, llavors què és el que passa? Que moltes arrels van quedant descobertes i ara aquests arbres s'aguanten amb molt poques arrels enterrades. Per tant, amb aquesta deixadesa que hi ha, nosaltres hem demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua una actuació urgent per evitar que totes aquestes restes vegetals obstaculitzin a ponts i rieres.
10: En aquest sentit, el consistori ha reclamat a l'ACA que inspeccioni amb urgència els punts més sensibles, identifiqui les acumulacions de vegetació i materials susceptibles de ser arrossegats i executi, quan tècnicament correspongui, les actuacions necessàries per garantir la màxima capacitat de desguàs possible.
1: Passen 11 minuts de les 7 del matí. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat totes les informacions, la Moncloa puntualitza, però, que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats i ens ho explica Lamón Carvajal.
12: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
13: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
14: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
15: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
12: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
16: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
12: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club graciencà.
1: I tornem a Catalunya ara perquè a la vigília de la Diada Nacional volem saber com ho afronta l'Assemblea Nacional Catalana encapçalant una de les mobilitzacions centrals del dia al costat d'Òmnium Cultural o del Consell de la República, entre altres associacions. I amb el lema enguany, hi soc, hi som, independència. Quin ambient detecten i quin repte es marca l'independentisme social? Doncs li preguntem al seu president, Josep Vila, que afronta el seu primer 11 de setembre al capdavant de l'ANC. Bon dia, senyor Vila, i gràcies per atendre'ns.
17: Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
1: Com es presenta la Diada Nacional d'aquest any? Quin és el repte principal que us plantegeu per aquest 11 de setembre?
17: Bé, ho tenim tot a punt per convocar el país a sortir, a manifestar-se, sigui a Amposta, a Barcelona o a Girona, perquè hi ha motius per sortir l'11 de setembre en aquesta diada n'hi han sobrats de motius d'entrada per fer visible que el conflicte a Catalunya no està resolt. Catalunya no està normalitzada. Per fer visible aquesta Catalunya que diu prou, que rebel·la contra la desnacionalització i la pèrdua de la llengua. Per tant, ho tenim tot a punt per convidar a tothom a convertir l'11 de setembre en una jornada de lluita clara als carrers, pacífica, democràtica, valenta i decidida.
1: Senyor Vila, vostè ha estat en contacte amb molta gent aquests darrers mesos. Quin estat d'ànim percep entre la ciutadania? Hi ha ganes de mobilitzar-se?
17: A veure, venim de moments de reculada de la força independentista i en aquests moments tots els indicadors ens estan marcant que torna a créixer, que l'independentisme social està guanyant, que l'independentisme està guanyant pulsió social. Per què? Perquè el país diu prou. El país viu molts mals estars i aquests mals estars, tots ells tenen un denominador comú, que és la dependència espanyola, un espoli que ens aplica sistemàticament any a any l'estat espanyol i que gairebé no ens deixen, és que no ens deixa ni els recursos suficients mínims necessaris per gaudir d'aquella sanitat, d'aquella educació, d'aquelles infraestructures viàries que la nostra producció de riquesa ens permetria tenir de manera sobrada.
1: Si el país viu aquest moment de tensió que descriu i de malestar i de desconfiança i fins i tot de mancances, però alhora la dreta i l'extrema dreta guanyen pes, la Diada ha de ser una resposta a aquest clima. Què espera l'ANC que passi al carrer?
17: Nosaltres esperem que la Diada sigui una jornada de lluita transversal, protagonitzada per la gent, des d'una diversitat ideològica, però amb la voluntat de construir un país democràtic i socialment avançat. Un país lliure, evidentment, que pugui prendre les seves pròpies decisions i que pugui gestionar els seus propis recursos. Per tant, què n'esperem de la Diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: Josep Vila, vostè ens ho deia només començar. Tot és a punt, tot ho teniu a punt. Per tant, demà tindrem temps de prendre-li el pols aquest 11 de setembre. Gràcies, que vagi molt bé. Bona diada.
17: Moltes gràcies. Bon dia.
1: Més coses quan passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim. Dos joves de 15 i 16 anys que, recordem-ho, compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocats pel col·lectiu Manresa diu prou. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència, tal com indica Enric Pintado, portaveu de la concentració.
18: Per reflexar el sentiment que té la població de Manresa, que bé, ens parlen d'estadística,

0: La mortalitat per suïcidi es redueix a Catalunya per tercer any consecutiu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2025 es van registrar 556 defuncions per suïcidi entre residents a Catalunya. Això significa una taxa de 7,7 morts per cada 100.000 habitants, un 17% menys que el 2022, quan va arribar a 9,3. Una evolució que coincideix amb el desplegament des del 2021 del primer Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya. Malgrat tot, els suïcidis s'incrementen en alguns grups d'edat, especialment en dones d'entre 40 i 59 anys i homes d'entre 55 i 74. Les dades també revelen que més persones demanen ajuda abans d'una temptativa. Avui, justament, es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. Doncs, en aquest context, l'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori hi vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció. La primera causa de mort entre la població jove dels 15 als 44 anys a la demarcació de Barcelona és, doncs, aquest. Els responsables públics demanen trencar el tabú. És una informació de la Maite Pol.
1: La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic de Barcelona i l'Ajuntament instal·larà recursos, juntament amb transports metropolitans, per intentar evitar-los. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
2: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre, doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder, doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem, doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
1: Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmia. El telèfon de prevenció del suïcidi és el 900-925-555. 900-925-555.
0: I encara de l'àmbit de la salut, us expliquem també que Metges de Catalunya ha anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre. La data exacta encara s'ha de concretar, però el sindicat l'inclou en l'aturada estatal contra l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del col·lectiu, on hi veuen unes condicions laborals que consideren injustes i discriminatòries per al personal facultatiu. En aquest sentit, reclamen una regulació pròpia que reconegui les responsabilitats i condicions especials de formació dels professionals.

0: Estrena amb golejada del Barça a la Champions. Va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar també les diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
1: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores con los que juegan están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, e intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
0: La golejada situa el Barça segon a la classificació per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugrana amb el Galatasaray turc. I la Lliga Catalana de Bàsquet ha començat amb les victòries del Manresa i el Lleida. En la primera jornada de la competició, que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. Després d'una bona primera meitat dels verd i negres, els lleidatans van retallar diferències fins a capgirar el marcador amb 28 punts en el darrer període.

0: 5 minuts ens separen de 8:15. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es fan des de la plaça Major amb música com Mama Duixa, Ginestà o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
1: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo De Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia Del Greco, fa anys que no actua en viu.
2: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
1: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts a la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
0: Edicions Cidillà ha publicat la correspondència inèdita entre Mercè Rodoreda i tres amigues de joventut. Es tracta de Cartes a les amigues retrobades de la Catalunya republicana a Romanyà, un llibre que permet descobrir un vessant fins ara poc conegut d'aquesta escriptora universal. És una informació de l'Alba Pairet, de Televisió Costa Brava.
3: Un volum que reuneix la correspondència entre l'escriptora i tres amigues molt properes, Susina Amat, Julieta Franquesa i Carme Manrubia, i que permet descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda de la Mercè Rodoreda, una de les grans figures de la literatura universal.
4: Són les teves amigues més personals que has preservat durant una època molt després d'una època molt dura, no?
3: El llibre únic de més de 400 pàgines incorpora les cartes, estudis introductoris, notes biogràfiques, documentació i un ampli annex gràfic que contextualitza la relació entre les protagonistes. La publicació ha coincidit amb el 15è aniversari d'Edicions Cidillà.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Això ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Valorarem l'abast i el context d'aquesta dimissió tot seguit en conversa amb Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 10 de setembre. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi. I el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: No esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
1: Dels esports, el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes de Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha 3 incidències destacables. D'una banda, un autocar avariat a la C32 a l'altura de l'Ella en direcció a Barcelona talla un carril de circulació. Una segona avaria talla un carril també de circulació en sentit sud en aquesta carretera, a la B1. I la tercera s'ha produït fa uns minuts a l'AP7 a Salt, on es talla un carril en sentit sud. Per altra banda, cues habituals cap al nus de la Trinitat amb retencions que arriben per la C58. De retruc, deixa afectacions també a la B10, amb lentitud de fins a 4 quilòmetres entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. I ara, pel que fa al temps, explicar-vos que comencem avui dijous amb una clara davallada de la temperatura i un matí fresc, però força assolellat. Només hi haurà alguns núvols baixos i boires al Prepirineu de Girona i a la vall del Ter. El vent bufarà a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, accentuant la sensació de frescor. A la tarda apareixeran algunes nuvolades a les muntanyes de Girona, difícilment amb pluja. Les temperatures seran suaus i pujaran lleugerament respecte a les d'ahir, però de moment la calor intensa queda aparcada.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts i mig de 8:15. Us ho dèiem, suar en els titulars. Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens ho explica la Carina Bellbé.
3: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
4: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
3: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es convertirà en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
5: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
6: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
7: La consellera Parlon hauria de plegar. És evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: Doncs encara sumem una veu més en el capítol de reaccions, ara la del sindicat SAPFEPOL, majoritari entre el cos dels Mossos d'Esquadra. Parlem amb Imma Viudes, la seva portaveu. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, bon dia.
1: Com interpreteu la dimissió de Josep Lluís Trapero? Què explica que arribi just en aquest moment, segons vosaltres?
8: Doncs a nosaltres, com a la majoria de persones, ens ha agafat de sorpresa. I en qualsevol cas, nosaltres no voldríem o compartim aquesta necessitat de la consellera, doncs, de no alimentar especulacions sobre quins són els motius que obeeixen a aquesta dimissió, però en qualsevol cas, doncs, el que volem és agrair-li i posar en valor la tasca que ha fet al capdavant de la Direcció General de la Policia, perquè ha estat molt complexa, ha agafat aquesta direcció en un moment molt complicat i creiem que se li ha de reconèixer la tasca que ha fet.
1: Parlarem després dels nomenaments, dels substituts, dels relleus, però com afectarà aquesta reestructuració al funcionament dels Mossos i els projectes que ja estan en marxa? No sé si teniu previst demanar explicacions per aclarir com queda tot plegat.
8: Doncs efectivament, el pròxim dia 16 tenim Consell de la Policia i allà és on nosaltres demanarem les explicacions oportunes i en què pot afectar a l'organització del cos. En qualsevol cas, nosaltres hem de continuar treballant de la mateixa manera. Tenim un escenari molt complex. Sabem que tenim doncs, tots els problemes del carrer que tenim, de multireincidència, crim organitzat que genera tantíssima percepció d'inseguretat, armes, etc. No? I per tant, els reptes que tenen els relleus al capdavant doncs no són poc importants i per tant nosaltres també estem interessats i volem saber doncs, en què es traduirà tot això.
1: Doncs parlem d'aquest relleu, el relleu de Miquel Esquius i el nomenament de Sílvia Catà com a nova comissària. Hauria estat el veritable detonant? Com valoreu, en tot cas, aquest canvi?
8: Doncs insistim que nosaltres no serem qui alimentarem doncs, aquestes especulacions, perquè això els motius realment, qui té els motius és el senyor Trapero i per tant escoltarem les explicacions oportunes, però en qualsevol cas doncs, nosaltres mostrem la nostra plena confiança amb la senyora Catà i per tant doncs, desitjar-li molta sort i molts encerts en aquesta nova etapa.
1: I què us sembla?
8: I agrair també, per suposat, si em permet, al senyor Esquius per la tasca realitzada que també va agafar el seu relleu en un moment molt complicat i per tant doncs, desitjar-li tota la sort del món.
1: Què us sembla que Ferran López sigui altra vegada el nou director general i què representa per al cos dels Mossos que la direcció política torni a recaure en un mosso en actiu?
8: Doncs per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment no? doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero, perquè si alguna cosa va fer és donar un caràcter de proximitat a les relacions doncs, amb el cos, amb l'organització i també amb les organitzacions sindicals. I el que esperem del senyor Ferran López és que vagi doncs, amb la mateixa direcció i puguem treballar doncs, plegats per millorar les condicions del cos.
1: Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos, li agraïm moltíssim que aquest matí també ens hagi volgut fer confiança i ens hagi atès. Gràcies, que tingueu un bon dia i molta sort en aquesta nova etapa.
8: Gràcies a vosaltres.
1: Més coses, 3 minuts per arribar a 3:15. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un SALERT amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes locals

0: estiguem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
1: El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar, però també a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat, però, totes les informacions, la Moncloa té cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té cap amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. Ens ho explica Lamón Carvajal.
2: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
3: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
4: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
5: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
2: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
6: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
2: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club gracienc.
1: Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes. Les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes: Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada de demà marqui un nou punt d'inflexió per rellençar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
7: Què n'esperem de la diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocats pel col·lectiu Manresa Diu Prou. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència. I a Sabadell, la formació política assembleària i d'esquerres, la Crida, demana l'expulsió i l'obertura d'un expedient

0: intern per la gent que va clavar un cop de colze a un jove a Sabadell aquest dilluns durant la darrera nit de Festa Major. També es demana responsabilitat al govern municipal. Al seu torn, des de l'Ajuntament, demanen no descontextualitzar les imatges i asseguren que el cas es revisarà a fons. Ens en dona més detalls el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
1: La Crida per Sabadell demana actuar amb contundència davant les proves evidents mostrades en vídeo en l'actuació d'un policia municipal contra un jove a la ciutat de Sabadell. Els fets van ocórrer dilluns al final de la Festa Major de la capital vallesana, quan un agent suposadament va agredir un jove per posteriorment detenir-lo. La Crida ha demanat la màxima celeritat davant uns fets que considera inacceptables, considerant l'actuació policial com a desproporcionada i que no té cap mena de justificació. La formació exigeix a l'equip de govern que analitzi en profunditat els fets i que prengui les decisions oportunes. En aquest moment, la Crida s'ha posat a disposició del jove i de la seva família i ha demanat suspendre immediatament l'agent implicat i l'obertura d'un expedient intern.
2: Es parla de context, no sé exactament quin context necessiten, perquè ells el tenen, no saben perfectament què és el que ha passat, no? Com el que nosaltres que demanem, que s'aclareixin aquests fets, que s'assumeixin responsabilitats i que puguem garantir que la policia municipal de Sabadell no actua amb impunitat.
1: Al seu torn, l'equip de govern ha reclamat que en un vídeo de 30 segons no es pot entendre tota una actuació policial i ha demanat no descontextualitzar la situació. El govern de Marta Ferrés ha assegurat que s'estan analitzant els fets amb rigor i amb tota la informació disponible. També ha volgut reconèixer la tasca exemplar duta a terme per la policia municipal durant la Festa Major.
0: Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu ferroviari de Rodalies un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Ens en dona més detalls en Lluís Mata.
3: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
4: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
3: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
0: Aquests dies i fins dimarts vinent s'està reasfaltant les vies laterals de l'A2 al Pla de l'Urgell, unes vies molt necessàries per la connexió entre els municipis de la zona i els polígons industrials que hi ha i que es trobaven en molt mal estat. Per la rehabilitació s'utilitzaran fins a 5.000 tones de quitrà nou. Ens ho explica Nil Ortiz, de Mollerussa Televisió.
5: El Ministeri de Transports millora el ferm de les vies laterals de l'A2 al Pla d'Urgell. La rehabilitació, que s'executarà fins dimarts vinent, renovarà un tram de 3 quilòmetres de les vies col·lectores, artèries clau per a la mobilitat local i l'activitat econòmica de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés.
6: Les obres es van iniciar el passat dilluns i la previsió és que fins dimarts de la setmana vinent estiguem actuant en aquests 3 quilòmetres de longitud. El que fem és reduir fins aproximadament uns 6-7 centímetres el ferm existent, vale? I reposem per un nou ferm.
5: En total s'utilitzaran més de 5.000 tones de ferm nou per completar la rehabilitació del tram, una intervenció que forma part del contracte de manteniment preventiu de la xarxa de carreteres de l'Estat a la província de Lleida, que compta amb un pressupost total de 15 milions d'euros.
0: La Comissió Europea ha recomanat als estats membres que prioritzin els permisos per construir habitatge social i que es penalitzin amb gravàmens els pisos buits. Són algunes de les principals propostes que Brussel·les adjunta amb la llei d'habitatge assequible aprovada per l'executiu comunitari i de la qual ahir ja us en donàvem algun detall. Admet la Comissió Europea que en zones tensionades limitar l'ús dels habitatges com a residències no principals pot alleujar la pressió a curt termini. La Comissió ha aclarit que el marc legal perquè les autoritats puguin restringir el lloguer temporal o la compra d'habitatge per a un ús no residencial en zones tensionades no afectarà la prohibició de renovar i expedir llicències turístiques al centre de Barcelona a partir del 2028.

0: golejada del Barça a la Champions va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
1: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas, y en eso estamos, e intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
0: La golejada situa el Barça segon a la classificació, per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava, amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que es jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugrana amb el Galatasaray turc. I la Lliga Catalana de Bàsquet ha començat amb les victòries del Manresa i del Lleida. En la primera jornada de la competició, que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. Després d'una bona primera meitat dels verd i negres, els lleidatans van retallar diferències fins a capgirar el marcador.

0: És una de les notícies destacades del món de la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa, Ginestà o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
1: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo De Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia Del Greco, fa anys que no actua en viu.
2: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
1: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, d'en Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
3: L'únic

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, s'ha mostrat sorpresa per la notícia, però confia en una bona gestió per part dels relleus. N'ha parlat al Notícies en xarxa.
2: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no?, doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
1: De seguida us ho ampliem. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 10 de setembre. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. I entrarem a fons tot seguit en conversa amb Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. El CNI, la Guàrdia Civil, van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
3: No esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
1: El Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, és vigília també d'un dia festiu. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
4: Bon dia, Elena. Doncs sí, sobretot hi ha molt moviment en aquesta xarxa viària, molt volum de trànsit. És cert que no hi ha cap gran incidència, però hi ha algunes vies que van especialment carregades. Per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia A2 amb aturades entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i més endavant entre Sant Feliu i Cornellà de Llobregat. També va especialment plena l'autopista B23. Primer parlem d'aturades que arriben entre Molins de Rei i Sant Feliu, i més endavant entre la zona de Sant Just i gairebé la mateixa avinguda Diagonal. Autopista AP7, bàsicament la zona del Vallès, és la que presenta retencions, uns 3-4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud. Acabem repassant algunes vies de l'extrem nord de Barcelona, bàsicament la C58, especialment carregada en sentit Barcelona, primer a la zona de Sabadell i més endavant entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable que provoca incidències en el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. En paral·lel a la línia Barcelona-Vallès, es troba aturat el funicular de Vallvidrera. La companyia ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera. I moment per a la previsió del temps, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia. Per fi ha arribat la fresca, Lluís Miquel?
5: Bon dia, Helena. Doncs sí, per fi. Tenim a hores d'ara les temperatures més baixes ben bé dels últims 4 mesos. I es nota molt, se sent aquesta clara clatellada de la temperatura. No tenim mínimes tropicals, no hi ha cap estació meteorològica a hores d'ara, ni al Rovell de l'Ou de Barcelona capital, on estiguem per sobre dels 20 graus, i de fet són la majoria de comarques entre els 12 i els 15 graus els valors en els quals ens trobem. Per tant, matí que és ben frescal, res a veure amb els últims dies, setmanes i mesos. També el matí està despertant ja tranquil, s'han acabat les tempestes. Ahir, més de 100 litres per metre quadrat a Ripoll, gairebé 80 litres per metre quadrat al barri de Montbau de Barcelona capital. Doncs tot això és història, però ha quedat una mica d'humitat en forma també d'alguna boira que tenim a hores d'ara, bàsicament a la Vall del Ter, també al nord de Barcelona. Una mica de mestral cap a l'Ebre, tramuntant a l'Empordà, i aquesta tarda tindrem una situació també tranquil·la. Puja mínimament la temperatura, serà suau, serà càlida, però no pas desbocada, no passarem gaire calor. Aquesta tarda amb ventarrot de Garbí a la costa i amb algunes nuvolades que bàsicament es mouran a la capçalera del Fluvià i del Ter. Helena, el dia de la diada, demà, una situació molt tranquil·la, i qui vagi a fer activitats al ras al matí haurà de tornar a agafar fins i tot la jaqueteta. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Això ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa de tot plegat la Carina Bellvé.
6: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
7: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
6: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
8: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
9: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
10: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: I una reacció encara més sobre aquesta dimissió de Trapero. Des del sindicat SAPFEPOL, el majoritari dins dels Mossos d'Esquadra, demanen també que no es facin especulacions sobre els motius de la seva marxa. Des del sindicat agraeixen la tasca que ha fet dins de la policia catalana i reconeixen que ha hagut de gestionar moments molt complexos. Sobre el seu substitut, Ferran López creu que és una decisió encertada. Ho ha dit la seva portaveu, Imma Viudes, fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
2: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no?, doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
1: Us ho hem destacat també en titulars. Ahir les pluges, que havien de ser intenses en 5 comarques, van acabar sent més moderades del que indicaven els models inicials. Algunes de les restriccions es van aixecar abans del previst, però Protecció Civil defensa que hi havia una probabilitat elevada i que calia prevenir. En parlem tot seguit amb Xavier Marramon. Ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns de nou.
11: Hola, molt bon dia.
1: Un cop ha passat l'episodi, quina valoració en feu des de Protecció Civil? Ha estat un cas de bona prevenció amb poca afectació? Un cas de previsió sobredimensionada? O és que van fallar, de fet, els mapes, els pronòstics, vaja?
11: Des de la Protecció Civil hem donat per finalitzada l'alerta del Pla Inuncat aquest matí, perquè s'ha finalitzat aquests avisos d'intensitat de pluja que teníem del Servei Meteorològic de Catalunya, i també hem finalitzat tots els avisos hidrològics que ens havia fet l'Agència Catalana de l'Aigua. No? Ha estat un episodi que hem tingut una intensitat molt local i molt focalitzada. S'han arribat a acumular uns 80 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadesses. Hem tingut zones on també s'ha produït episodis de forta intensitat, com el més elevat, que són uns 30 litres en 30 minuts a la quart. I en total hem tingut unes 450 trucades al 112 i uns 360 incidents. Inclús també s'han desviat, s'han cancel·lat diversos vols a l'aeroport, que hi ha un ser una centena de vols cancel·lats a l'aeroport de la zona, i un centenar de serveis de bombers i 6 persones que han hagut d'estar ateses pel servei d'emergències mèdiques. Totes aquestes mesures també que vam haver d'adoptar davant aquesta previsió forta inicial que ens havia fet el Servei Meteorològic de Catalunya, no?, amb avisos vermells, es van mantenir fins a mig matí, aproximadament a mig matí vam aixecar el que eren les restriccions a la mobilitat, perquè ja es veia que no s'estaven produint aquestes afectacions tan importants que estaven previstes i aquesta intensitat de pluja tan forta que teníem amb la previsió inicial, i es van mantenir més aquelles que, per temes organitzatius, era difícil que es poguessin obrir abans del període indicat inicialment. Bé, veurem que ha sigut un episodi que sí, ha tingut menys intensitat de la prevista inicialment. Les previsions meteorològiques ja tenen sempre aquesta incertesa, i més avui en dia amb tot el canvi que tenim de la crisi climàtica, però vam poder adaptar, vam intentar adaptar al màxim possible totes aquestes mesures de protecció de la població que havíem fet inicialment per poder adaptar-nos a aquest canvi en la situació meteorològica.
1: Senyor Marc Ramon, l'ús de l'ES Alert, suposo que no li passa per alt, ha tornat a generar polèmica. Alguns experts apunten fins i tot que s'ha utilitzat amb poc criteri, que és impossible, li diuen a les administracions, que intentin donar resposta a totes les emergències i que tampoc no es pot infantilitzar els ciutadans. Caldria ajustar els llindars d'activació i, en tot cas, què hi dieu des de Protecció Civil a aquestes queixes o aquestes possibles crítiques, no només dels experts, sinó fins i tot de la mateixa ciutadania?
11: La regulació de l'enviament dels missatges de les alertes als mòbils està a través del Pla Incat. El Pla Incat és el que ens indica que quan tenim situacions meteorològiques on tenim avisos vermells, de 5 sobre 6 o de 6 sobre 6 és quan hem de fer aquests avisos a la població i que hem d'aplicar mesures de protecció a la població, ja que ens indiquen que amb una elevada probabilitat es poden produir fenòmens amb intensitat de pluja que poden provocar danys personals i danys materials greus, no? Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat cal fer l'ús dels sistemes d'alert per informar la població perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
1: Xavier Marc Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, li agraïm un dia més que ens hagi atès. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: I una última hora ara en l'àmbit dels successos. Un home de 78 anys ha resultat ferit crític en l'incendi d'un habitatge a Tremp, al Pallars Jussà. Ha ingressat a l'Hospital Moisès Brogi, a Sant Joan d'Espí. Les flames han afectat principalment la cuina de l'immoble.
12: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Quart de nou. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat, però, totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. És una informació de Lamont Carvajal.
13: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
14: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
15: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
14: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
13: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
16: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara símbolo como es de la señora. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
13: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel Club Graciank.
1: Estem a la vigília de la diada de l'11 de setembre. Catalunya hi arriba pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes: Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
3: Què n'esperem de la diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: Més coses, el jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocades pel col·lectiu Manresa Diu Prou. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència. La mortalitat per suïcidi es redueix a Catalunya per tercer any consecutiu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2025 es van registrar 556 defuncions per suïcidi entre residents a Catalunya. Això significa una taxa de 7,7 morts per cada 100.000 habitants, un 17% menys que el 2022, quan va arribar a 9,3. Una evolució que coincideix amb el desplegament des del 2021 del primer Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya. Malgrat tot, els suïcidis s'incrementen en alguns grups d'edat, especialment en dones d'entre 40 i 59 anys i homes d'entre 55 i 74. Les dades també revelen que més persones demanen ajuda abans d'una temptativa. Avui, justament, es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. Canviem radicalment de tema i abans dels esports us expliquem que Tarragona diu adeu al lloguer de patinets elèctrics compartits a la ciutat. Aquest cap de setmana ha expirat la concessió de 3 anys que tenia l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament ha decidit no renovar-la. El motiu són els nombrosos incompliments per part de la companyia i que la Guàrdia Urbana detalla en un informe elaborat aquest mes de juny passat. Ens ho expliquen els companys de TAC12.
17: Entre les principals infraccions destaquen l'estacionament fora de les zones habilitades, el mal ús dels vehicles, no respectar les normes viàries, circular per llocs no permesos i no portar casc. De fet, el consistori destaca que totes aquestes il·legalitats es disparen amb els patinets de lloguer. Tot plegat ha suposat que l'equip de govern hagi de reordenar les zones d'aparcament i això suposarà una bona notícia pels motoristes, que guanyaran fins a 15 espais per estacionar.
18: Per una part, el que són els scraps, això es mantindran perquè són de l'Ajuntament i s'utilitzaran en un principi igual per bicicletes, però els espais que són d'horitzontals, de pintura horitzontal reservada per ells, uns se reservaran també per bicicletes i els altres els transformarem en places d'aparcament de motos.
17: Des de la plaça de la Font es comprometen a apostar per la mobilitat sostenible i destaquen que les bicicletes de lloguer sí que funcionen. Això sí, no renovar el contracte implica que les bicis que hi ha ara mateix desapareixeran dels carrers perquè són de la mateixa companyia. En aquest sentit, l'equip de govern confirma que estudia treure una nova licitació o municipalitzar el servei.

0: Plena engolejada del Barça a la Champions, va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
1: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas, y en eso estamos, en intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
0: La golejada situa el Barça segon a la classificació, per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava, amb un hat-trick de l'exblaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugranes amb el Galatasaray turc. I el Barça s'ha estrenat també a la Champions d'handbol, en aquest cas amb una còmoda victòria sobre l'Horus danès per 39-28. En el capítol golejador, Dick Amem, amb 7 dianes, va ser el més encertat, mentre que el porter Sergei Hernández, que debutava a la competició amb els blaugranes, va destacar amb un total de 21 aturades.
2: Ha sido un sueño, ¿no?, debutar aquí en el Palau con la camiseta del Barça, y más pues de esta manera. La verdad estoy muy feliz y muy orgulloso de todo el equipo, del esfuerzo. Llevo muchos años entrenando para poder tener esta oportunidad y no me imaginaba este debut, pero sí que venía con mucha ambición y hambre de poder jugar un partido, el primer partido en el Palau así, y darle a la afición la confianza.
0: El mercat de música viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, que obrirà la 38a edició del mercat el proper dimecres, una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectacles, els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
3: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
4: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
3: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts a la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Kali. Dissabte, Keral Laoz, Ginestar i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Això ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, s'ha mostrat sorpresa per la notícia, però confia en una bona gestió per part dels relleus designats. N'ha parlat al Notícies en xarxa.
2: Per nosaltres no hauria de canviar res, el senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no? Doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
1: Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que és meteorològica, en meteorologia, ho diem bé, es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, ha tornat a justificar l'aplicació del protocol des del Notícies en xarxa.
3: Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat cal fer l'ús del sistema d'alert per informar la població perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures de protecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
1: El CNI, la Guàrdia Civil, van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: No esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
1: Dels esports destaquem que el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamin Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. Demà és dia festiu, la Diada, així que avui us avancem les novetats que arriben a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena a la gran pantalla Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del nadó que acaba de tenir. I Forastera, és una història de fantasmes intimista.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa la Carina Bellvé.
5: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
6: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
5: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
7: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
8: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
9: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: I una reacció més encara sobre la dimissió de Trapero, la del sindicat Sap Fer Pol, majoritari dins dels Mossos d'Esquadra, que demana també que no es facin especulacions sobre els motius de la seva marxa. Des del sindicat agraeixen la tasca que ha fet dins de la policia catalana i reconeixen que Trapero ha hagut de gestionar moments molt complexes. Sobre el seu substitut, Ferran López, creuen que és una decisió encertada. Ho ha dit la seva portaveu, Imma Viudes, fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
2: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no?, doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
1: Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un es alert amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses, però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha defensat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la necessitat d'enviar els es alerts a la població afectada perquè s'estaven seguint els protocols establerts.
3: Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat, cal fer l'ús dels sistemes d'alert per informar la població perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
1: I afegim una última hora en l'àmbit dels successos. Un home de 78 anys ha resultat ferit crític en l'incendi d'un habitatge a Tremp, al Pallars Jussà. Ha ingressat a l'Hospital Moisès Broggi a Sant Joan d'Espí. Una segona persona ha estat traslladada a l'Hospital de Tremp en estat lleu. Les flames han afectat principalment la cuina de l'immoble.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Per arribar a 9:15 del matí, el CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats, que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp, amb fins a 160.000 membres, promovien intents d'accés a la ciutat per mar, però també a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Però malgrat totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. És una informació ara de Lamont Carvajal.
10: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
11: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
12: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
13: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
10: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
14: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
10: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club grasienc.
1: Estem a la vigília de la diada de l'11 de setembre i Catalunya hi arriba pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés

0: amb data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: I a Sabadell, la formació política assembleària i d'esquerres La Crida demana l'expulsió i l'obertura d'un expedient intern per la gent que va clavar un cop de colze a un jove a Sabadell aquest dilluns durant la darrera nit de festa major. També es demana responsabilitat al govern municipal, que assegura que revisarà el cas a fons. Ens en dona més detalls el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
2: La Crida per Sabadell demana actuar amb contundència davant les proves evidents mostrades en vídeo en l'actuació d'un policia municipal contra un jove a la ciutat de Sabadell. Els fets van ocórrer dilluns al final de la festa major de la capital vallesana, quan un agent suposadament va agredir un jove per posteriorment detenir-lo. La Crida ha demanat la màxima celeritat davant uns fets que considera inacceptables, considerant l'actuació policial com a desproporcionada i que no té cap mena de justificació. La formació exigeix a l'equip de govern que analitzi en profunditat els fets i que prengui les decisions oportunes. En aquest moment, la Crida s'ha posat a disposició del jove i de la seva família i ha demanat suspendre immediatament l'agent implicat i l'obertura d'un expedient intern.
3: Es parla de context, no sé exactament quin context necessiten, perquè ells el tenen, saben perfectament què és el que ha passat, no? El que nosaltres que demanem, que s'aclareixin aquests fets, que s'assumeixin responsabilitats i que puguem garantir que la policia municipal de Sabadell no actua amb impunitat.
2: Al seu torn, l'equip de govern ha reclamat que en un vídeo de 30 segons no es pot entendre tota una actuació policial i ha demanat no descontextualitzar la situació. El govern de Marta Ferrés ha assegurat que s'estan analitzant els fets amb rigor i amb tota la informació disponible. També ha volgut reconèixer la tasca exemplar duta a terme per la policia municipal durant la festa major.
1: Problemes. Un dia més a Rodalies. Des de primera hora no circulen trens entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable que provoca incidències en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. La companyia ha recordat que els usuaris d'aquesta línia poden fer en tren el trajecte entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig i allà fer ús del servei de bus que funciona des de fa mesos amb motiu de les obres d'aquesta línia, la R3, i que connecta Barcelona amb Vic. A banda, s'ha establert un servei complementari de bus entre la Garriga i Puigcerdà. Precisament, Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu ferroviari de Rodalies un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Ens en dona més detalls en Lluís Mata.
4: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
5: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol li va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que, totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
4: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
1: I encara més incidències, en aquest cas, afecten els ferrocarrils de la Generalitat i, en concret, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, que està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. En paral·lel, a la línia Barcelona-Vallès, es troba també aturat el funicular de Vallvidrera. La companyia, però, ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera. I aquest cap de setmana arriba a Girona el Fòrum Mundial de l'Ayahuasca, on s'hi trobaran líders indígenes, científics i investigadors internacionals per debatre sobre l'ús d'aquesta substància i el coneixement científic i ancestral. Una trobada que plegarà 1.700 participants. Ens ho amplia en Marc Guibas, de Televisió de Girona.

0: La ayahuasca és una beguda tradicional elaborada amb plantes de la selva amazònica. En els últims anys, la planta s'ha concebut com una droga a Occident i els pobles indígenes consideren que és una medicina fonamental en la seva existència i el seu coneixement ancestral.
1: Tenemos más de 120 pueblos indígenas de origen que tienen esta planta, esta medicina de alguna manera. La ayahuasca no es apenas una planta o una bebida. Ayahuasca es todo un mundo de relación de saberes.
0: En total seran 1.700 participants els que es reuniran a Girona. Es debatrà tant del lideratge indígena, salut integrativa, ètica i seguretat, reducció de riscos i cultura i propostes musicals. Així doncs, un cap de setmana inusual a Girona, que acollirà el Fòrum Mundial de la Ayahuasca, una trobada històrica a la ciutat.
2: Deu minuts per arribar a les 9 en punt del matí. És temps de Cristina Álvarez, és temps dels esports. Cristina, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Els culers que no caben a la camisa de contents després d'aquesta estrena amb golejada del Barça a la Champions.
3: Sí, va superar per 5-1 al Feyenoord en un partit que va dominar de dalt a baix. Malgrat la intensa pluja que va caure els primers minuts al Camp Nou, Rafinha va avançar els blaugranes ben d'hora al minut 3 i poc després Adeyemi va ampliar diferències. Ja a la represa van completar el marcador de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús per arribar a la maneta de gols, que és la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
4: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, e intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
3: El Barça és segon a la classificació de la Champions, només superat pel PSG, el vigent campió, que es va estrenar amb una golejada més àmplia encara, 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava i amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. Avui es completa la primera jornada amb 6 partits més, la segona es disputarà d'aquí un mes. Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè ha començat la Lliga Catalana i ho ha fet amb victòries del Manresa i també del Lleida. En aquesta primera jornada de la competició que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. I avui, segona jornada, debut del Barça contra l'Andorra i duel entre el Girona i el Lleida a partir de les 6 de la tarda. Els de Moncho Fernández afronten el primer títol oficial de la temporada, encara lluny del seu millor estat de forma. És una informació de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
5: Fa 30 anys, Girona va celebrar per primera vegada un títol entre els grans del bàsquet català. Era l'1 de setembre de 1996 al Nou Congost de Manresa i calia arribar fins a l'últim segon per escriure una pàgina que encara avui forma part de la memòria esportiva de la ciutat. Ara, l'equip gironí, i ja sota el nom de Fiat Girona i Nova Albi Girona, torna a disputar el primer títol oficial de la temporada a Tarragona, amb el propòsit d'aixecar-lo per tercera vegada.
6: Bueno, encara que ja és molt pront i és un partit oficial, de veritat, però bueno, per nosaltres, el nostre cap és un partit de preparació, no? I així ho afrontarem. Espero que, bueno, per conèixer les noves cares i aquesta, però bueno, estem una mica lluny d'on volem arribar.
5: Amb una plantilla renovada i la incorporació d'última hora del base lituà Dominikas Stenionis, afronta el primer examen competitiu de debò d'una temporada carregada de reptes amb la primera participació europea de la seva història.
3: I el Barça s'ha estrenat a la Champions d'handbol guanyant sobre l'Horus danès per 39-28. Dicamem amb 7 dianes va ser el més encertat, mentre que el porter Sergei Hernández, que debutava la competició amb els blaugranes, va fer 21 aturades.
7: Ha sido un sueño, ¿no?, debutar aquí en el Palau con la camiseta del Barça y más pues de esta manera. La verdad estoy muy feliz y muy orgulloso de todo el equipo, del esfuerzo. Llevo muchos años entrenando para poder tener esta oportunidad y no me he imaginado este debut, pero sí que venía con mucha ambición y hambre de poder formar un partido, el primer partido en el Palau así y darle a la afición la confianza.
3: comença amb bon peu el Barça el camí per revalidar el títol.
2: Gràcies, Cristina. Bona diada i bon cap de setmana.
3: Que vagi bé.
2: Fins dilluns. I nosaltres ens anem al cinema per seguir les estrenes i ho fem acompanyades del David Navarro.
8: ¡Alicia! ¡Que no me voy ya!
9: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
10: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
11: Joder, para que me bajo, papá.
12: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
10: A Mother's Baby, La Semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
13: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
14: ¿Qué no pena?
15: Se tropezó con un escalón. Sí.
16: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
10: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estima.
2: I acabem amb una notícia d'última hora. El Tribunal de Comptes avalarà aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat acusats d'utilitzar fons públics per finançar el procés. Segons avança Catalunya Ràdio, la sentència s'està encara preparant i es dictarà entre finals d'aquest mes i principis d'octubre. Aquest aval arribaria després del que ja ha donat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. D'aquesta manera, posem el punt final. Bona diada, bon cap de setmana. Fins dilluns. Adeu.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Yo! Original Trendsetters, acompany a John again per l'estiu. Què dius, cuca?
19: Acabo d'hivernar sola. Truca en Xalanaman. Digue-li que estem al riu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha acordat aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat arriba un dia abans de celebrar-se la Diada de Catalunya, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada de demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme en un moviment que continua encara actiu. Ho ha dit avui al Next.
2: D'entrada, per fer visible que el conflicte a Catalunya no està resolt. Catalunya no està normalitzada. Per fer visible aquesta Catalunya que diu prou, que rebel·la contra la desnacionalització i la pèrdua de la llengua. Per tant, ho tenim tot a punt per convidar a tothom a convertir l'11 de setembre en una jornada de lluita clara als carrers, pacífica, democràtica, valenta i decidida.
1: Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema «I soc, i som, pel present, pel futur, independència». I el CNI ha admès que en les informacions que va emetre sobre la campanya a les xarxes socials que cridava l'assalt de la tanca a Ceuta no va anticipar la magnitud i naturalesa del que va acabar passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació de documents reservats sobre l'assumpte que va fer públics ahir el govern espanyol. El CNI considera que l'entrada massiva de persones va ser un fenomen inusual que no es correspon amb les crisis migratòries conegudes fins ara. Entre la documentació desclassificada hi ha un document del 29 de juliol, un dia abans dels fets, que advertia als serveis secrets marroquins que diversos grups de Facebook i WhatsApp amb 180.000 seguidors estaven promovent intents d'accés a la ciutat per mar. I pel que fa a la mobilitat, una avaria afecta la C32 a Alella, deixant un carril tallat, i també un altre a l'AP7 a Salt, que deixa un altre carril tallat. A banda, també hi ha afectacions al servei ferroviari. L'R3 de Rodalies està interrompuda per una incidència a l'infraestructura entre la Garriga i Puigcerdà, i també la circulació de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar. I un home ha quedat ferit en l'incendi d'un habitatge ubicat al carrer Alcalde Rosell de Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís i a 2:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha acordat aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat arriba un dia abans de celebrar-se la Diada de Catalunya, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny també de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema «Hi soc, hi som, per present, per futur, independència». I el CNI, la Guàrdia Civil, van advertir al govern espanyol i al Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats fets públics. Ahir la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. I pel que fa a les pluges de les darreres hores, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya. Segons el balanç definitiu del CAT 112, el 76% de les trucades s'han concentrat a la demarcació de Barcelona. Les comarques amb més avisos han estat el Barcelonès, amb 156 trucades, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona, un altre a la Nacional 340 al Vendrell deixa la via tallada en els dos sentits de la marxa i també hi ha diverses averies, una a la C32 a Alella i dues més a l'AP7, una a Salt i una altra a Sant Sadurní d'Anoia, totes tres que deixen un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, queda aturada la circulació de trens de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar i ja s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat interrompuda per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un d'ells crític, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís passats 2:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble. Els efectius del cos van extraure un home que es trobava a l'interior i en paral·lel el SEM va activar també 3 ambulàncies i va traslladar 2 persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que el van portar a l'Hospital Moisés Broggi i un en estat lleu que va estar, en aquest cas, al de Tremp. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Clàssic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I de fet, el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 500.050 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos també desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies més congestionades. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona. Un altre, la Nacional 340 al Vendrell, talla la via en els dos sentits de la marxa. Un altre accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha avaries que també compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a la B40 a Abrera, una a l'AP7 a Sant Cugat i una altra també a l'AP7, en aquest cas a Santa Perpètua de Mogoda. I pel que fa al servei ferroviari, aturada encara la circulació de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera, i també s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat aturada per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un d'ells crítics, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir passats a 11:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble i van extreure un home que es trobava a l'interior. En paral·lel, el SEM també va atendre dues persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que van portar a l'Hospital Moisés Broggi i un altre en estat lleu que el van dur al de Tremp. I pel que fa a les pluges, les darreres hores el telèfon d'emergències ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya.
0: Notícies en xarxa.

Potser recordes quan amb un tros de fusta els picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicava

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. De fet, les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona, la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 550.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies amb més conglomeració. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la B20 a Barcelona deixa un carril tallat sentit nus de Trinitat. Un altre a la Nacional 340 al Vendrell continua deixant la via tallada en tots dos sentits de la marxa. Un tercer accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també hi ha diferents avaries que compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a l'A26 a Montagut, una altra a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda i una quarta a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat. I Catalunya ha tancat l'agost amb 3.700.000 afiliats a la Seguretat Social, 94.800 més que ara fa un any, un increment del 2,6% segons l'IDESCAT. Tot i això, la xifra baixa lleugerament respecte al juliol, amb 23.000 afiliats menys. L'augment interanual s'ha registrat a totes les comarques i l'Aran, excepte al Pallars Sobirà. Destaca també especialment el creixement dels afiliats de nacionalitat estrangera, que pugen un 12,8%. I la plataforma Sociosocorristes i UGT han convocat una manifestació el dimecres vinent a Barcelona per reclamar una llei que reguli el sector i acabi amb la precarització del servei. Els socorristes demanen fixar uns estàndards mínims de seguretat a les platges catalanes després d'un estiu que qualifiquen com el més tràgic amb 26 morts al litoral. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa fins l'octubre.
0: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i de l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres de Barcelona. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
2: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir... Prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
0: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta, Sònia Kerr.
3: Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfare i reclamen al món polític respectar la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena, como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
5: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
0: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
3: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides, al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
0: El Banc Central Europeu està reunit i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, fins al 2,5%.
3: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
3: L'operació sortida ha començat al migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
0: Avui el sol es torna a imposar després de les pluges d'ahir. Volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona Capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolvir, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus per exemple, hem tingut a Vic o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras, però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
0: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
3: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell, Joan Barberà.
7: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebra demà. Aquesta tarda i vespre ja n'hi ha de convocats, tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Sílvia Orriols, que hi han convocat en i també aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
2: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
8: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
0: Doncs no baixem la política catalana perquè el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i també a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
3: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé dos mesos.
0: Això serà a Madrid i encara a la capital. Jutges i fiscals han titllat avui de greus les acusacions de Laufer i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida com cada setembre pel rei Felip VI. Un inici del curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret de vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sí, durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat també l'absència d'ingerències polítiques en la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió, diu, per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir les estat de dret, tot plegat davant la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Parelló i Teresa Pere Mato.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
5: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
9: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de tres fiscals a la ciutat autònoma i ha reclamat que no es vulnerin els drets fonamentals dels migrants.
0: Gràcies, Carina. I encara un apunt en clau econòmica, perquè el Banc Central Europeu està reunit avui excepcionalment a Berlín i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, que se situarien al 2,5%.
3: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny. Ara mateix els tipus estan situats al 2,25% a la zona euro.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció, i ho fa avui, que és el Dia per a la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
11: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
10: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
0: No deixem de parlar de salut, perquè avui la consellera del RAM, Olga Pané, i també la ministra, Mònica García, han parlat sobre l'anunci de vaga indefinida que han fet 7 sindicats mèdics a partir del mes d'octubre.
3: Pané ha dit en una visita a Hostalric, a la Selva, que vol evitar l'aturada, i la ministra ha deixat clar en paral·lel a Madrid que les comunitats autònomes tenen diners per millorar les condicions laborals dels metges i metgesses.
12: Nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que han tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
11: Les administracions, en este caso las administraciones que tienen las competencias, que son las comunidades autónomas, tienen que reforzar la plantilla. Esto supone que viene de una demanda de las comunidades que dicen, nosotros no tenemos dinero, ¿no?, para hacer esto. No es verdad.
3: Metges de Catalunya ha convocat 12 mobilitzacions al llarg del darrer any per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen.
1: La xarxa de comunicació local.
13: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia a les 12 i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
3: Els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual i inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
0: Doncs no deixem la mobilitat. Les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga estaran acabades al febrer i després ja no trigaran a circular-hi trens. Això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. Avui el representant del govern espanyol ha visitat les obres juntament amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
14: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
15: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
14: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
0: I la plataforma Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu de ferroviari de Rodalies, just un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Lluís Mata.
16: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Ana Gómez és la portaveu de la plataforma.
17: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols s'oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que, totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
16: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. Atenció a aquesta innovació perquè han creat una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure App i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, és a dir, l'IRTA. L'eina és gratuïta i funciona amb un suport imprès en 3D acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
18: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
19: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també. O sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia doncs, estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
18: A més, Gregori ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
0: Anem ara fins a Girona. Allà la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició, el dipòsit i la distribució il·legal d'armes i que tenia magatzem a Figueres, a l'Alt Empordà. El principal investigat ha ingressat a presó i el cas continua obert. Avui n'han donat detalls des de la capital gironina. Girona FM, Pau Villafañe.
20: L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya. 644 armes, 16 de les quals de foc real, més de 220 ja modificades i les altres pendents de ser modificades, així com silenciadors, milers de cartutxos i maquinària per transformar-les. Tot ocult en un traster de Figueres. El líder de la trama era expert armer format a l'exèrcit rus i convertia armes de fogueig en armes reals, que després es distribuïen a xarxes de narcotràfic i segrestos mitjançant enviaments postals amb identitats suplantades des de la Comunitat Valenciana cap a altres punts del país. La investigació, iniciada a principis d'any, va portar a escorcolls a Girona, Badajoz i València i la darrera detenció el 31 d'agost a Barcelona de la persona encarregada del transport de les armes.
0: I la policia ha detingut avui a Calella Carlos García Roldán, conegut com a Charlie, condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó pel cas Lujo Casa, una estafa milionària comesa a les Illes Balears. La detenció estaria relacionada amb l'ordre judicial de recerca, detenció i ingrés a presó dictada per l'Audiència Provincial de les Balears. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
21: García Roldán va ser condemnat el desembre de 2025 a 14 anys i 9 mesos de presó per la seva responsabilitat en el cas Lujo Casa, una presumpta estafa milionària relacionada amb la venda de cases fantasma a Mallorca. La mateixa resolució judicial també establia el pagament de més de 2 milions d'euros en indemnitzacions als perjudicats. Malgrat la contundència de la condemna, es trobava en llibertat provisional, ja que la sentència podia ser recorreguda. Ara l'Audiència Provincial n'ha ordenat la detenció i ingrés a presó després que no comparegués a una vista judicial per revisar la seva situació cautelar.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
3: És un home de 61 anys. Els fets van passar diumenge al vespre quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames i va intentar fer-ho també a la zona genital. El conductor d'un dels busos, que es va donar de la situació, va avisar la policia local que van detenir l'home al lloc mateix dels fets.
0: els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc de Barcelona.
3: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen ara mateix per poder sufocar l'incendi.
0: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
3: Enguany el Banc de Sang també tem una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
0: És moment per la cultura. Tàrrega inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
3: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
0: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
6: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
7: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu ja hauria de tenir cabuda.
6: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
0: L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i, atenció, convertir-lo en un museu sobre el descobriment d'Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament.
3: Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
22: Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murta van rebre una proposta en fer per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tanteig, és a dir, pot entrar a negociar. Segons fons municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
23: Un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
22: Des de l'Associació d'Amics de Sant Jeroni de la Murtra asseguren que el pas a mans públiques de Sant Jeroni és una oportunitat, però alerten que cal preservar-ne l'ànima i escoltar la ciutadania per respectar aquest patrimoni.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
24: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
25: Y nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no... No quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
24: I avui en la presentació oficial com a nova jugadora del Sant Andreu ha confirmat que denunciarà el seu antic club.
26: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també hi vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic al meu equip jurídic. I bueno, s'està tramitant, tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà, sí, encara no s'ha rebut, però sí.
24: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas, on per motius esportius ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça goleja el Feyenoord per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que ahir per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar també el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista del Barça, Joao Cancelo.
2: Queremos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante, y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça, y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo. Obviamente que queda mucho paso a paso, y bueno, estamos en un buen camino.
24: En bàsquet, en marxa la Lliga Catalana ACB a Tarragona, i victòria de l'Ilerna Lleida contra la Joventut 89-84, i també triomf del Kitsanàs Manresa contra l'Andorra per 83-74. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Kitsanàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
5: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, había muchos jugadores que os tengo que explicar muy bien y detalladamente qué jugamos, qué es este torneo, por qué venimos aquí. Y bueno, contento de la presión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, eso es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. Ya han jugado aquí, se han bautizado.
4: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
24: Una autèntica gran competició, aquesta Lliga Catalana ACB, que se celebra al Palau d'Esports Catalunya a Tarragona.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però seguim amb més notícies de seguida. Fins ara.
1: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia, un 11 de setembre. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president, Josep Vila, ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
2: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
3: Jutges i fiscals tinyen de greus les acusacions de Laufer i reclamen al món polític respecte a la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
3: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
1: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%.
3: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana a Barcelona en el pont de la Diada.
3: L'operació sortida ha començat a migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
1: Avui el sol es torna a imposar després d'una jornada de pluges i volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona Capital i, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolvir, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona Capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
1: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
3: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. Joan Barberà.
6: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista, passant 4 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Avui arrenquen ja els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre n'hi ha de convocats tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Oriols, que hi han convocat a anar-hi també, aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANSI Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
2: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
7: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
1: Actes que en alguns punts del territori s'avancen ja aquest vespre. És el cas de la capital, de la Garrotxa, d'Olot, on aquest vespre es fa una baixada de torxes fins al centre. Òmnium, l'ANC i el CDR fan una crida a les mobilitzacions de demà a Girona, Barcelona i Amposta. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
8: A Olot, l'11 de setembre se celebrarà amb un acte previ aquesta nit a partir de les 10 amb una baixada de torxes des de l'Espai Cràter direcció a la Basílica de Sant Esteve, on s'il·luminaran unes estelades i llegirà un manifest. És l'acte que les entitats Òmnium Garrotxa, ANC Garrotxa i el CDR d'Olot i la Garrotxa duran a terme abans que l'endemà cridin a la mobilització a Girona, Barcelona o Amposta. Des d'Olot s'espera que surtin un parell de busos i que una part important de la gent hi vagi amb el seu vehicle. En parlen Glòria Bassets, presidenta d'Òmnium Garrotxa, i Manel Planella, secretari de l'ANC de la Garrotxa.
9: La idea de les entitats que organitzen l'11 de setembre és precisament reivindicar la transversalitat, la diversitat i sobretot reivindicar el dret i la defensa de la nostra cultura i de la nostra llengua.
10: Cada any apretem perquè la gent es mobilitzi i hem posat el nom Hi Som perquè realment els polítics s'adonin que encara hi som.
8: Un any més s'ha optat per descentralitzar les manifestacions, un fet que no acaba de convèncer a certes persones d'algunes de les entitats que hi participen.
1: Era el nostre company Gerard Puigdemont d'Olot FM qui ens oferia aquesta crònica, i no Natàlia Moreno, com havíem dit. També Mataró ja ho té tot a punt per la Diada. Si l'any passat la pluja va marcar l'11 de setembre, enguany s'espera que els actes puguin celebrar-se amb sol i una calor més o menys suportable. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
11: A Mataró, la celebració de la Diada inclou actes de dimecres a dissabte, tot i que el gruix de la programació es concentra aquest divendres, 11 de setembre. A 2:15 del matí es farà un homenatge al president xilè Salvador Allende al nou Parc Central, en un acte organitzat pel grup de recerca de memòria històrica. I més tard, a les 11, tindrà lloc l'ofrena institucional a Rafael Casanova. L'acte comptarà amb la participació de partits polítics i entitats i preveu les actuacions del Cor Madrigalista de Mataró i de les Bart Dansaire, Mestres del Gai Saber. A més, aquest dijous al vespre s'ha programat la marxa de torxes per la independència, un sopar popular i un final de festa a la plaça de l'Ajuntament. La celebració, però, acabarà el dissabte amb sardanes a la plaça Santana.
1: En matèria judicial, el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades tant al referèndum de l'1 d'octubre com a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, però també l'exvicepresident Oriol Junqueras o els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
3: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
1: Doncs no deixem els tribunals, perquè avui jutges i fiscals han titllat de greus les acusacions de l'Ofer i han reclamat al món polític que respecti la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida, com cada setembre, pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional per la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades del Poder Judicial i ha demanat l'absència d'ingerències polítiques a la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir, diuen, l'estat de dret. Tot plegat davant de la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Perelló i Teresa Peramato.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
12: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha destacat la necessitat de preservar el principi de legalitat i de retorn a una situació de normalitat sense que estigui en contradicció, diu, amb el respecte a la dignitat dels migrants.
1: I un apunt econòmic perquè ja tenim decisió del Banc Central Europeu que finalment ha pujat els tipus d'interès un quart de punt. Per tant, oficialment ja se situen al 2,5%.
3: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en les properes reunions s'opta per mantenir l'estabilitat dels tipus o es continua amb una tendència a l'alça.
1: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció. Ho fa coincidint avui amb el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
14: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las polítiques que estamos impulsando están funcionando.
13: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
1: Una jornada que avui també es commemora al carrer. És el cas de Terrassa, que s'omple pel setembre groc d'activitats amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta d'una manera de donar visibilitat a aquest greu problema. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
15: Aquest setembre el groc no és un color més. És l'emblema de la prevenció de la mort per suïcidi, una causa que commemora aquest dijous el seu Dia Mundial. L'associació Els Dols el celebra a la plaça Vella. Escoltem Candy Guerrero.
16: Esperem que vingui molta gent perquè hem de fer molt de soroll, però és l'inici d'un mes que serà intens, perquè cal parlar, acompanyar-nos i que la gent sàpiga que estem aquí per si ens necessiten.
15: S'han programat parades informatives, tallers infantils, música i la lectura d'un manifest.
16: Amb veus de diferents persones que han perdut una persona estimada i que avui s'atreveixen a parlar, trencar aquest tabú, aquest silenci i a compartir aquest dol.
15: Durant tot el mes s'han organitzat una trentena d'activitats. Encara queda molta feina a fer.
16: El sistema encara s'ha de posar molt les piles. Falta molta feina, però és que primer ens hem de treure la por de dir la paraula suïcidi.
15: Però l'autèntica prevenció comença obrint la conversa.
16: Si alguna persona veus que no es troba bé, que verbalitza, no li treguis importància. Busca amb ella algun tipus de recurs. No minimitzis les seves emocions.
1: Són gairebé 3:45. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
3: I atenció, perquè els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
1: No deixem la mobilitat, ja que les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga, al Vallès Oriental, estaran acabades al febrer i després no trigaran gaire a circular-hi trens. Això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. El representant del govern espanyol ha visitat les obres aquest migdia juntament amb la consellera de Territori, amb Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem doncs fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
17: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
18: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
17: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà, en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
0: Notícies en xarxa.
1: Atenció a aquesta innovació, perquè s'acaba de crear una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure Application i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Es tracta d'una eina gratuïta i que funciona amb un suport imprès en 3D que funciona acoplat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
19: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
20: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també. O sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia doncs estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
19: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
1: Passem avui també pel Ripollès, on tanquen un estiu marcat per les restriccions d'accés al Parc Natural de les Capçaleres del Ter, en concret en punts com Daió o

0: amb molta presència de ramaderia i la presència de gossos sovint és incompatible amb la ramaderia. Llavors tenim molts informadors a tot el Parc Natural, 6 zones d'informació itinerants i 4 centres d'informació per mirar de fer aquesta tasca sensibilitzadora envers a les bones pràctiques del visitant.
1: Després de la temporada estival, la muntanya es prepara per un altre període de molta afluència, la temporada boletaire. Perquè els efectes de la petjada humana siguin menors, des del Parc Natural contemplen reforçar la tasca informadora.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
3: Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames, i també va intentar fer-ho a la zona genital. El conductor d'un dels busos, que es va donar de la situació, va avisar la policia local, que el van detenir l'home al mateix lloc dels fets.
2: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc.
3: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen per sufocar el foc.
2: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
3: Enguany el Banc de Sang també té una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com també pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí atenció es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
2: És moment per a la cultura. La capital de l'Urgell inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega. Ui, ho fa amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure. I el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
2: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviú.
4: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
5: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu ja hauria de tenir cabuda.
4: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
2: Encara en cultura, una gran producció dedicada als grans mestres del barroc arribarà el 18 d'octubre a Vilafranca del Penedès. Serà en el marc del programa Cultura amb Ànima, que té finalitats socials, i ho farà més de la mà de la Fundació PINAE. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
6: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda, l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà el concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format, que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25, comptarà amb la direcció de Julià C.C., la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Faset, afronta el concert amb il·lusió.
7: Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no? Italià, i de cop Purcell no? És de Gran Bretanya, i de cop i volta és festivitat, no? Més és purpurina, i de cop i volta tot és barroc.
6: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Masal Bornà i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
2: I és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
8: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.

0: tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
1: I avui en la presentació oficial com a nova jugadora del Club Natació Sant Andreu ha afirmat que denunciarà el seu antic club.
2: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també ja vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic al meu equip jurídic i bueno, s'està tramitant tot això, ho estan portant elles i en breu hi haurà. Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
1: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas on, per motius esportius, ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça va golejar ahir al Nou Camp Nou el Feyenoord holandès per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que a més per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria i cal destacar el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista, el defensa Joao Cancelo.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Queríamos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el medio campo y el ataque y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo, obviamente que queda mucho paso a paso y bueno, estamos en un buen camino.
1: A la Copa del Rei de futbol, a la fase prèvia, el Prat ha quedat emparellat amb el Sant Rafel d'Eivissa. En bàsquet en marxa, la Lliga Catalana ACB, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Quinzenas Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
6: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque bueno, hay muchos jugadores que hemos tenido que explicar muy bien y detalladamente que jugamos, que es este torneo, porque venimos aquí. Y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, y es la única vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. Han jugado aquí, se han bautizado.
5: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
1: I destaquem que l'Hilerna Lleida va guanyar el Joventut 89-84.
7: Gràcies, Joan. Arribem ja gairebé a les 3 de la tarda. Ho deixem aquí. Fins demà a les 2.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%. L'ENS ha fet bones les previsions i puja els tipus per segona vegada en un any en pes per l'augment de la continuïtat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en properes reunions s'opta per mantenir els tipus o es manté aquesta tendència a l'alça. A la vigília de la Diada, el govern apel·la a la unitat d'aquesta Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment aquesta tarda la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista al fossar de les Moreres. I jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Laufer i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet durant la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida com cada setembre pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi a Ceuta i per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Escoltem Isabel Perelló, que és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre Teresa Peremato és la fiscal general de l'Estat.
2: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: I pendents de les carreteres, el Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest pont de la Diada. L'operació sortida ha començat a les 12 i s'acabarà demà a les 3 de la tarda. Els Mossos faran més de 1.000 control tant a les vies de més mobilitat com a les carreteres secundàries. I els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc. El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya, que hi ha just sota el castell de Montjuïc, a tocar dels jardins de Mossèn Costa i Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i de vegetació. De moment hi ha 5 dotacions que hi treballen per poder sufocar aquest incendi. Estarem atents a veure com evoluciona.
0: Notícies en xarxa.
3: Comença l'Hora Maresme.
0: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui, dijous 10 de setembre, és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, una data que posa el focus en una realitat que encara costa abordar obertament, però davant la qual el silenci, sens dubte, no ajuda. Parlar de salut mental, saber detectar els senyals d'alerta, escoltar sense jutjar i conèixer els recursos que tenim al nostre abast pot ser fonamental per acompanyar una persona que està patint. Darrere de les xifres hi ha persones, famílies i entorns que moltes vegades no saben com actuar o què dir. Com podem detectar que algú no està bé? Què podem fer si una persona del nostre entorn expressa que no pot més? Encara existeix massa estigma a l'hora de demanar ajuda? Avui a l'Hora Maresme volem parlar-ne obertament, posar eines sobre la taula i recordar la importància de demanar ajuda, però també de saber escoltar i acompanyar.
0: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
3: I amb aquest tema del dia, la salut mental i la prevenció del suïcidi, un tema encara envoltat d'estigma, amb el marc del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, ens acompanya la terapeuta Montse Macanàs per parlar-ne i també per donar-nos eines per cuidar-nos i ajudar els qui tenim a prop. Martí Capçada, endavant.
4: Doncs sí, Gemma, avui a Hora Maresme, com ja hem estat parlant, en motiu de que se celebra el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, aprofundirem una miqueta sobre aquesta qüestió i entendrem com podem cuidar millor la nostra salut mental i també, doncs, ajudar les persones del nostre entorn. Avui ens acompanya la terapeuta Montse Macanàs, així que Montse, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i bona tarda.
5: Bona tarda i gràcies a vosaltres, sí.
4: Bé, la primera pregunta, així, una mica oberta, però important, és preguntar-te que quan parlem de salut mental, de què estem parlant exactament?
5: Bueno, més enllà de que de l'absència de trastorns o de malalties, parlem d'un estat de benestar integral, és a dir, si la persona o podem desenvolupar el nostre potencial, si podem afrontar les tensions de la vida, si sabem contribuir a la comunitat, no? Al final, la nostra salut mental canvia en el temps igual que canvia la vida, no? Vull dir, hi ha els altibaixos i ens passen coses. Llavors, si sóc capaç de reconèixer i expressar les meves emocions, si sé adaptar-me als canvis, si també, perquè no oblidem que la salut mental, vull dir, a part de que és algo que li passa a l'individu, també té a veure amb el nostre entorn, que moltes vegades, doncs, si estic en un entorn, doncs potser que hi ha molta violència o un entorn en el qual també potser la discriminació a mi m'afecta, tot això també són problemes, són temes socials i econòmics que també influeixen a que la meva salut mental estigui, o sigui, sigui un estat de benestar, al igual que la predisposició genètica o també els traumes infantils, si he perdut algú, si he tingut algun dol a la meva vida, tot això influeix a que el meu estat de benestar sigui més lineal o vagi pujant i baixant, més enllà de que estem parlant de trastorns o malalties psiquiàtriques.
4: Avui al matí ha sortit una notícia que, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, la mortalitat per suïcidi ha caigut un 17% a Catalunya. Tot i així, s'han registrat un total de 556 defuncions durant el 2025. Creus que tenim més consciència de la importància de cuidar la salut mental que, per exemple, fa uns anys? O bé encara ens costa donar-li la mateixa importància que el que seria la salut física?
5: Jo penso que sí, que totalment, que hi ha molta més consciència, sempre anem endavant, sempre obrim més la consciència, però bo i així, són temes que són complicats, sobretot perquè mai pensem que ens pot passar a nosaltres, no? Sempre quan parlem, doncs, parles de quan ja arribem, no? Diguéssim, si poséssim la piràmide, poséssim el suïcidi a dalt, no? com el punt final, mai pensem, doncs, que en el nostre entorn això li pugui passar. Nosaltres sempre estem com la nostra bola no està al bombo, no? I vull dir, qualsevol persona que li passi alguna cosa extrema o que tingui hi ha gent que fins i tot els ha passat algo molt fort a nivell emocional i han caigut en una depressió tan forta que no se n'han sabut sortir. Llavors, penso que tothom estem aquí i precisament per això tothom hauríem de prendre consciència ja per no arribar fins aquí, no? I estem a la base de la piràmide, què puc fer, doncs, per prevenir que el meu estat de benestar se me'n vagi molt de les mans, no? Ja no només el físic, com dius molt bé, no? Vull dir, tothom ara està de moda, doncs anem al gimnàs o anem a un dietista, anem a un nutricionista, però més enllà d'això, deixar-nos acompanyar o visitar, doncs, algun terapeuta o algun psicòleg perquè ens acompanyi a la nostra salut emocional, que ens doni aquelles eines que no tenim per poder afrontar el que ens passa el dia a dia.
4: I si algú potser, perquè això també és un altre meló que donaria per més minuts d'entrevista, però si algú potser no té aquest valor o potser té aquest estigma i no vol acudir a un terapeuta o un psicòleg, nosaltres, per exemple, com a amics o familiars, què podríem fer per ajudar-lo o per acompanyar-lo?
5: Clar, primer és molt difícil perquè si ja estem parlant d'algú que està molt tancat a la closca, evidentment és molt complicat, però sí que llavors les persones que estan a fora, clar, t'arriba un punt de desesperació, no? I de ràbia perquè no pots, no saps què fer, no? Llavors és, ostres, acudim a algú, anem a preguntar, mira, a un psicòleg, a un terapeuta, m'està passant això, quines eines puc tenir per a veure si puc arribar a trencar, a trencar aquella closca, i si no, ostres, trucar al telèfon, hi ha un telèfon d'emergències, no sé si és el 012, no? Doncs trucar, mira, em trobo amb aquesta situació, trobo que estic amb una persona que veig doncs, que està molt aïllada, que té canvis d'humors molt extrems, o sigui, quan veig com veig coses que se'n van de la normalitat i realment a mi em preocupa aquest aïllament social o això que li està passant, ostres, doncs jo demano ajuda, no, ja més enllà de per ell, de per mi, com puc fer per acompanyar aquesta persona, què puc fer per intentar arribar i per no desesperar-me jo, perquè realment és que és una situació molt dolorosa quan tens algú que està patit tant al teu costat i no saps com arribar, i l'altre moltes vegades no saben tampoc com deixar que arribis.
4: Montse Macanàs, terapeuta, moltes gràcies per ajudar-nos a parlar d'un tema que és difícil però necessari posar sobre la taula, i sobretot per recordar-nos que parlar, escoltar i demanar ajuda també són formes de prevenció. Així que merci per venir aquí a l'Hora Maresme i ens veiem a la propera.
5: Gràcies.
3: Seguim avançant, i avui pensem que també ens pot anar bé sortir una mica del nostre entorn més proper, oi que sí? Sergi Ferrer, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Sí, perquè si mirem enrere veurem que el suïcidi no s'entès sempre de la mateixa manera. Les diferents cultures i èpoques l'han interpretat des de perspectives molt diferents.
3: Doncs vinga, va, som-hi, anem a fer aquest viatge en el temps.
6: Avui fem un viatge per la història per entendre una cosa que pot sorprendre. La manera d'interpretar la mort voluntària no ha estat sempre la mateixa. I una precisió abans de començar. No parlarem de mètodes. Ens interessa saber per què aquestes societats interpretaven aquestes morts d'una determinada manera. Comencem al Japó dels samurais. I és que quan pensem en els samurais, pensem en guerrers, en katanes i, sobretot, en honor. Durant el Japó feudal, la classe samurai estava sotmesa a unes normes de lleialtat i conducta molt estrictes, i en determinades circumstàncies apareixia el seppuku, una pràctica associada a la classe guerrera. El seu significat podia variar. Segons l'època i la situació, podia estar relacionat amb la derrota, el càstig, la lleialtat o la recuperació de l'honor. Però és important no quedar-nos amb la imatge cinematogràfica del samurai que preferia morir abans que perdre l'honor. La realitat històrica era molt més complexa. El que sí que ens demostra és fins a quin punt l'honor podia arribar a determinar la manera d'entendre la vida i la mort. I si els samurais ho relacionaven amb honor, els grecs van convertir aquesta qüestió en un autèntic debat filosòfic. A l'antiga Grècia no existia una única opinió sobre la mort voluntària. Plató en parla al diàleg Fedó, ambientat en les últimes hores de Sòcrates, i també ho fa a les lleis, on contempla determinades excepcions. Aristòtil, en canvi, argumentava que la persona no viu només per ella mateixa, sinó que forma part d'una comunitat, un grup. I després tenim els estoics, que van plantejar la qüestió des de conceptes com la llibertat, la raó i les circumstàncies personals. Per això és incorrecte dir simplement que els grecs ho acceptaven. No hi havia consens. Hi havia un debat sobre què devia una persona a si mateixa, a la seva comunitat i als seus principis. I d'aquest debat filosòfic passem a una societat on la qüestió també es va convertir en política: Roma. A Roma trobem alguns dels casos més famosos de l'antiguitat. Un és el de Cató el Jove, enemic polític de Juli Cèsar. Després de la derrota dels republicans l'any 46 abans de Crist, Cató va morir abans de sotmetre's al nou ordre imposat per Cèsar. Amb el temps, la seva figura es va convertir en un símbol de resistència republicana. I gairebé un segle després trobem Sèneca, el filòsof estoic i antic conseller de l'emperador Neró. L'any 65 després de Crist, Neró el va acusar de participar en una conspiració i va ordenar la seva mort. Les històries de Cató i Sèneca mostren com a Roma aquestes morts podien quedar vinculades a conceptes com la dignitat, la política i la resistència davant del poder. Però ara viatgem encara més lluny en el temps, cap a l'antiga Xina. Segle III abans de Crist, a l'antic estat xinès de Chu vivia Ku Yuan, poeta, polític i conseller. Defensava una determinada política per al seu estat, però va acabar apartat del poder. La seva història va quedar vinculada a la idea de lleialtat al país i amb els segles es va convertir en una figura cultural molt important. Segons la tradició, després de la seva mort, la població va intentar protegir el seu cos. I d'aquesta història va néixer una de les tradicions associades al festival de Duangwu, el conegut festival dels vaixells de drac. Així, Ku Yuan va passar de ser un polític de l'antiga Xina a convertir-se en un símbol cultural que encara es recorda més de 2.000 anys després. I arribarem a l'últim capítol del nostre viatge, a l'Europa medieval. Amb la consolidació del cristianisme a Europa, la interpretació de la mort voluntària va canviar profundament. Sant Agustí, entre els segles IV i V, va establir una de les bases de la condemna cristiana del suïcidi, i al segle XIII, Sant Tomàs d'Aquino argumentava que la vida no pertanyia només a l'individu, la persona formava part d'un grup, i per damunt de tot, de l'ordre establert per Déu. Durant l'edat mitjana, aquesta concepció va tenir conseqüències religioses, socials i en alguns territoris legals. Així, una conducta que en determinats contextos antics podia haver estat relacionada amb l'honor o la política, passava ara a estar fortament associada al pecat i a la condemna religiosa. I això ens porta al final del viatge. Samurais, filòsofs grecs, polítics romans, un poeta xinès i una Europa transformada pel cristianisme. Cinc històries que ens ensenyen que la manera d'entendre la mort voluntària ha canviat segons l'època, la cultura i els valors de cada societat. Però entendre la història no significa justificar-la ni romantitzar-la. Avui, 10 de setembre, Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, el missatge és un altre. Podem parlar del suïcidi d'una manera responsable, podem trencar mites, podem parlar de salut mental i, sobretot, podem facilitar que una persona que està patint pugui demanar ajuda. Perquè si la història ens ha ensenyat una cosa és que les societats canvien. I també podem canviar la manera de parlar del suïcidi, no per parlar més de la mort, sinó per parlar més de prevenció, d'ajuda i d'esperança.
0: Hora Maresma, cada tarda de 3 a 4 a la teva ràdio local.
3: I si parlem de la prevenció del suïcidi, també és important parlar d'on podem demanar ajuda, i és per això que des de Malgrat parlem amb la psicòloga de la comunitat terapèutica de Malgrat, Laura Espanyol. Bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ens acompanya la Jasmina Verdugo, cap de servei i psicòloga del Servei de Rehabilitació Comunitària. Bona tarda, Jasmina.
8: Hola, bona tarda.
7: Volem centrar l'entrevista en els diferents llocs on demanar ajuda al Maresme, però primer fem un breu recordatori de quins serien els símptomes o senyals d'alarma que has de detectar per demanar ajuda.
8: Quan la pròpia persona es nota que potser està més aïllada, més trista, que té un dolor intern que no sosté, que no pot més, no? Pues potser això ja és un indici de voler acabar, no? O de que no veu sortida, que tot se li fa gran. Aquí és quan comences a detectar que algú passa a nivell greu, no? Llavors la pròpia persona, si se sent així, a vegades és difícil que un mateix pugui demanar l'ajuda, perquè al final no estàs tan ficat en aquest núvol de que tot és fosc, que un mateix potser costa demanar ajuda i la sortida que veu més ràpid és acabar-ho amb tot, no? Però haurien de ser una mica aquests, veure que pues, la seva vida ja no té el mateix sentit, que no els vincles socials pues, no li venen tant de gust o no li troba un valor. Una mica tot això seria.
7: D'acord, i això seria si li està passant si t'està passant a un mateix, però hi ha algun símptoma que puguem veure en amics o familiars per detectar que ells necessiten aquest suport?
8: Sí, sí, seria una mica el mateix, no? Veure que la persona s'està aïllant, veure que la persona no té aquella il·lusió que potser tenia, que potser manifesta d'alguna manera indirecta aquestes ganes d'acabar, no?, amb la vida o de no trobar sentit a res, que sempre es responsabilitza molt a la família, no?, a vegades, o a l'entorn, quan passa algun suïcidi, la pròpia persona que està a l'entorn es responsabilitza molt de no haver detectat, no?, què passava, però a vegades és molt difícil també, no?, perquè no sempre es mostra obertament que hi ha un problema o que això pot arribar a aquest punt, no? Llavors, també una mica el de responsabilitzar a l'entorn del fet, però sí conscienciar en que la societat i la comunitat pot prevenir molt si està pendent, si conversa directament amb la persona, si hi ha alguna sospita, si es veuen aquestes coses que indiquen que potser està passant alguna cosa, preguntar directament a la persona si s'ha plantejat el suïcidi, si hi ha algun problema, perquè a vegades sembla, o hi havia el fals mite, no?, de que preguntar incitava més a fer-ho, i és tot el contrari, no? Al final, una persona que pensa en el suïcidi no veu sortida, i si té un recolzament, algú que li pregunta directament i que pot parlar obertament d'aquest tema, a vegades facilita també la intervenció després, no?
7: D'acord, i un cop sabem que nosaltres, una persona que coneixem, necessita aquest suport, on podem anar a demanar-lo? Quines opcions hi ha aquí al Maresme?
8: Bueno, en general, si és un acte imminent o hi ha un risc imminent, el 112, i si no, el 024 és una línia d'atenció directa al suïcida. Llavors, es truca al 024 i en allà ja, doncs, hi ha professionals especialistes que poden atendre tota la situació. I si no, derivar al metge de capçalera, pot derivar al centre de salut mental, i des d'allà hi ha tot un programa d'atenció al risc del suïcidi.
7: I aquesta atenció en què sol consistir?
8: Aquesta atenció normalment és atesa per un psiquiatre que valora el risc, i depèn del nivell que consideri de risc, doncs fa una intervenció o una altra, no?
7: I l'ajuda des del metge de capçalera i el psiquiatre, com d'accessible és? Com de fàcil és que et puguin atendre?
8: En temes de suïcidi han de respondre en 48 hores màxim des de que s'activa el codi de risc suïcidi, perquè es considera que és un tema urgent, no? No, algú que té una ideació suïcida molt present no pot esperar perquè potser quan s'intervé ja és tard, no? A nivell general, el tema de salut mental està bastant saturat i pot passar temps. El que passa que, bueno, es van intentant fer cosetes perquè aquesta espera sigui menys. Llavors, des de fa ja un temps, dintre dels CAPs, hi ha una figura, un psiquiatre i un psicòleg, que sí que els metges de capçalera poden derivar i se'ls fa com una primera atenció en allà, si no és un cas molt urgent que hagi de ser derivat al centre de salut mental, que potser és el que està més col·lapsat. Però sí que la realitat és que està saturat, no direm que no.
7: D'acord, llavors, clar, en aquests moments en què s'ha demanat ajuda, en el cas que sigui un familiar o conegut, quin suport se li pot fer des del seu entorn més proper?
8: Bueno, una mica en la línia del que comentava abans, no? És el parlar obertament. O sigui, s'ha de tenir en compte que la persona que pensa en el suïcidi no vol realment morir, sinó el que vol és deixar de patir. No? I normalment s'arriba a aquest punt quan el patiment és tan fort que no veuen altra sortida, no? Llavors, pues això, parlar-ne obertament, intentar donar el suport, preguntar molt què és el que necessita l'altra persona, no? Perquè a vegades, quan volem ajudar algú, ajudem a la nostra manera, no? El que creiem que està bé, o el que ens diuen, no?, uns protocols que hem de fer, però realment la pròpia persona també té veu, no?, i pot demanar exactament allò que necessita, si ho sap, no? A vegades no, ni la pròpia persona ho sap, però sí com donar-li molt de protagonisme a la pròpia persona en què necessita, si ho has pensat, ho tens planificat, tot, no? Una mica parlar-ho al final. I el suport aquest de dir, vale, doncs, si veiem que estic, doncs anem al metge, anem a que t'atenguin, truquem al 024, no? També es pot trucar per demanar assessorament.
7: En resum, la percepció que tenim tots de tractar el suïcidi com si fos un tabú és falsa, vull dir, hauríem de poder parlar-ne tranquil·lament amb tothom.
8: Sí, sí, sí, quan menys tabú sigui i més, més se'n parli i més obert, no? La comunitat estigui més oberta a entendre i comunicar-se amb això, pues, facilitarà molt més també el detectar, el prevenir i bueno, tot el que comporta.
7: D'acord, doncs moltes gràcies per aquesta entrevista i per donar-nos consells sobre on demanar ajuda i com parlar del suïcidi.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Seguim parlant del suïcidi, de la importància de la seva prevenció, i ara ho volem fer des d'una mirada més propera, escoltant diferents veus i opinions, i per això hem recollit diferents testimonis que ens ajudaran a entendre com vivim i afrontem aquesta realitat. Comencem amb el primer.
9: Doncs des del meu punt de vista, crec que els joves estem molt més conscienciats amb la salut mental que generacions anteriors. Quan, per desgràcia, s'ha produït algun cas de suïcidi al nostre entorn, la meva percepció és que no s'ha intentat amagar la causa de la mort, sinó que se n'ha parlat amb certa naturalitat i sense evitar dir la paraula. Ara bé, això no vol dir que el tema estigui completament normalitzat. Penso que encara hi ha una assignatura pendent i és prendre seriosament les persones que expressen que estan patint o que manifesten la intenció de fer-se mal. Sovint tendim a pensar que volen cridar l'atenció, que estan exagerant o que no ho faran de debò, i precisament aquest és un error que hauríem d'evitar. Qualsevol senyal de patiment s'hauria d'escoltar i atendre amb més empatia i amb més responsabilitat.
3: I precisament una de les qüestions importants és aquesta, saber escoltar. Quan algú ens explica que està passant per un moment difícil, no sempre hem de tenir una resposta o una solució. A vegades, ser-hi, preguntar i deixar espai perquè aquella persona pugui parlar ja és important.
10: Doncs jo crec que avui en dia no és tan tabú el tema del suïcidi, perquè els joves crec que són més conscients cada vegada de tot el que els pot portar a estar malament, inclús per pensar-se el suïcidi, com pot ser les xarxes socials, com es tracten entre ells, inclús a classe o a la vida en general, i les situacions personals que pot estar passant un mateix. Crec que a les escoles es parla del tema, crec que tothom està una mica més al dia, però això no vol dir que després, per exemple, a xarxes socials sí que hi ha continguts i perfils anònims que els és una mica igual i que al final falten molt per treballar-hi.
3: I aquesta prevenció també passa per aprendre a detectar canvis en les persones que tenim al nostre voltant. I hi ha un espai especialment important, les aules. Els professors comparteixen moltes hores amb els infants i els adolescents i poden arribar a detectar comportaments o canvis que indiquen que alguna cosa no va bé. Ho abordem ara des d'aquesta perspectiva educativa amb la Carla, que és professora.
11: Crec que encara hi ha un cert tabú a l'hora de parlar del suïcidi, sobretot entre els més joves. Tot i que cada vegada se'n parla més de salut mental, sobretot als centres educatius, però encara és un tema que costa molt posar sobre la taula. Crec que és important crear espais on els joves puguin expressar com se senten, sobretot sentir-se escoltats, i saber que demanar ajuda doncs, no mai hauria de ser un motiu de vergonya, sinó el fet de poder-ne parlar doncs, també ajuda a que els joves doncs, es puguin alliberar d'alguna manera d'aquest tema que encara doncs, costa molt obrir-nos.
3: I més enllà de l'escola, tots formem part de l'entorn d'algú, amics, companys, família, i a vegades no en som prou conscients fins que ens toca de prop, tal com explica el següent testimoni.
12: Doncs crec que sí, que avui en dia encara és un tabú parlar del suïcidi entre els joves, perquè hi ha molta desinformació, tant sobre el suïcidi com la salut mental i les diferents malalties mentals. I, bueno, d'altra banda, crec que ens costa molt empatitzar amb una realitat que no hem viscut de prop i moltes vegades no som realment conscients de la dimensió del problema fins que el vivim de prop. És a dir, fins que li passa a algú de la nostra família o algun amic que estimem i bueno, que és molt important, bueno, crec que és molt important que es parli més del temps, que es parli més del tema i que no es tingui por a parlar de les malalties mentals, del suïcidi, perquè així puguem ser més empàtics o inclús puguem ajudar a gent que està malament o passant per moments durs.
3: Doncs fins aquí hem arribat al final de la primera meitat del programa d'avui amb la prevenció del suïcidi com a tema central del dia. Nosaltres farem una petita pausa, però abans ens fixem en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
13: Avui, a diferència d'ahir, estem tenint un migdia tranquil, estable, amb sol i amb unes temperatures que han baixat i s'han normalitzat per l'època de l'any, després de les precipitacions que ahir, de forma menys important del que esperàvem, però van acabar afectant la nostra comarca, i a primera hora de la tarda descarregàvem ganes cap a la zona del Maresme Sud, Tiana, Premià, Masnou. Va descarregar un xàfec important que va deixar registres de més de 20 litres per metre quadrat. D'entrada, la predicció anuncia un temps tranquil, com dèiem, al llarg de les properes jornades, amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la. Al llarg dels pròxims dies, demà, la diada estarà dominada pel sol. Si bé de matinada veurem algunes nuvolades mirant cap a mar, sobretot al Maresme Sud, però seran nuvolades que no deixaran precipitacions. Situació marítima, com dèiem, tranquil·la davall, amb vents fluixos, amb temperatura màxima que puja una mica i pujarà més de cara al cap de setmana, però, com ja hem dit, amb una calor moderada.
3: I aquesta serà la previsió del temps de cara a demà i també al cap de setmana. Nosaltres ara farem una petita pausa. Quan tornem a la tornada parlarem de natura amb l'Helena Ferrer. També parlarem de moda, torna a la secció de moda, una nova temporada amb la Judit Jiménez, la nostra experta i estilista, i parlarem de com començar amb bon peu el curs estilísticament parlant. I acabarem el programa amb una petita tertúlia sobre el tema del dia d'avui, que ha estat la prevenció del suïcidi, per saber si encara és un tema tabú. Tot això ho tindrem d'aquí a 3 minuts. A l'hora, Maresme, no marxeu. Fins ara.
0: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Molt bé, doncs aquesta hora és moment de mirar què passa avui a les xarxes socials. Donem la benvinguda a Martí Capçada. Martí, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma, com estàs?
1: Molt bé, amb moltes ganes de que ens expliquis què podem saber avui pel que fa doncs, a les notícies i a una mica el que s'ha publicat a les xarxes. Comencem pel Maresme.
2: Doncs sí, i avui ens anem cap a Palafolls amb el nostre company, en Jordi Pratsavalls, que a Palafolls han convertit la recuperació de masies en una manera de preservar el patrimoni. I és que l'Ajuntament acaba d'incorporar Can Puig al patrimoni municipal, que és una masia que necessitarà una rehabilitació important abans de decidir-ne el futur ús. I és que la notícia és que no és el primer cas, ja que Can Batlle acull serveis de joventut, Can Florenci és la seu del casal de la dona i Can Givert també forma part del patrimoni municipal. I és que la idea és clara, salvar les masies abans que es facin malbé i donar-los una nova vida al servei del poble.
1: Molt bé, i en clau internacional marxem als Estats Units, per què?
2: Doncs si marxem als Estats Units i com no pot ser d'una altra manera, Donald Trump torna a ser notícia, en aquest cas perquè ha fet una promesa que ja corre per les xarxes, i és que ara assegura que donarà $5,000 a cada ciutadà adult si els republicans guanyen les eleccions de mig mandat i controlen tant el Senat com la Cambra de Representants. Una proposta que Trump vincula a la bona marxa de l'economia nord-americana i que ha generat molta reacció a internet. A més, durant la convenció republicana d'Ales, també ha tornat a parlar de canviar noms geogràfics com el de l'Estret d'Hormuz.
1: Martí, quina xifra seria acceptable per tu que t'oferissin per votar a Donald Trump a les eleccions?
2: Ostres, quina pregunta, Gemma.
1: Per quants diners, Martí? Quin és el llindar?
2: No, mira, ja saps
1: jo et dono una xifra, per 200 euros.
2: Tu per 200 euros?
1: No, a tu t'estic oferint 200 euros per votar en Donald Trump.
2: No.
1: I per 2.000?
2: És que no em facis respondre, jo, perquè realment estic completament en contra de les polítiques de Donald Trump, però a la vegada sóc extremadament pobre, llavors em poses en una situació incòmoda.
1: Bueno, doncs va,
2: Ho parlem quan acabi el programa.
1: Val, em sembla bé. Doncs va, vinga, el tema curiós del dia.
2: Vinga, anem amb una curiositat televisiva i és que 3CAT recupera el famós programa de Cracòvia gairebé una dècada després de l'últim programa. I és que aquest espai satíric esportiu que va triomfar especialment durant l'època del Barça de Pep Guardiola va estar en antena des del 2008 al 2017. Ara tornarà amb noves imitacions de futbolistes, entrenadors i protagonistes de l'actualitat esportiva. I és que, Gemma, aquest programa jo crec que ens ha marcat a tots una mica a la infància, eh?
1: Sí, totalment. També al Polònia. Sobretot jo era de Polònia.
2: Sí,
1: més que de Cracòvia.
2: Ho tocava tot, una mica. O sigui, Polònia sí que et diria que és el més famós, però sí que l'època forta del Cracòvia també deu
1: n'hi ha. També. Molt bé, Martí, anem a conèixer la pregunta del dia. Vinga, participa, vota i truca al telèfon.
2: Home, així dona gust, eh? Sí. Així m'agrada, Gemma. Hem d'animar tots els nostres oients que participin a la pregunta del dia i que ens escriguin a través de les xarxes socials d'Instagram.
1: És que amb aquesta sintonia és que ve perfecta, eh?
2: Sí, ho fa més fàcil, eh? Perquè et fa entrar una mica en sintonia, també, a l'hora de dir la pregunta.
1: La sintonia et fa entrar en sintonia.
2: Ah,
1: com
2: sí?
1: És? Això sembla
2: veure,
1: com una reflexió de l'OM. Molt bé, doncs va, Martí, que estem... Ole, aquí, què estem preguntant?
2: Doncs mira, avui la pregunta que fem als nostres oients, Gemma, en relació al tema del dia de l'Hora Maresme, sempre procurarem que tingui relació la pregunta del dia amb el tema, i avui és si com a societat creieu que tenim prejudici a l'hora de parlar sobre salut mental. Doneu-nos la vostra opinió i veurem a veure cap on van els tiros.
1: Perfecte, molt bé, doncs ja heu escoltat en Martí, eh? Podeu respondre a aquesta pregunta del dia a les nostres xarxes socials @HoraMaresme. Martí, guapo, fins ara.
2: Fins ara, Gemma.

0: I aquesta temporada recuperem una secció que ja havíem fet a l'anterior Ona Maresma, perquè recordeu que hem canviat de nom, però vaja, ara doncs encetem una nova etapa i parlarem en aquesta secció de vegetació i fauna de la nostra comarca. Ho farem altra vegada amb la Laura Espanyol des de Malgrat. Laura, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, recuperem la secció Natura, però aquesta vegada amb la col·laboració de l'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera, o més coneguda com Natmon. Avui parlarem de la primera nidificació de gaig blau al Maresme, que s'ha registrat aquest juliol. Ens explicarà tots els detalls l'Helena Ferrer, secretària de l'associació i tècnica en educació i control ambiental. Bona tarda, Helena.
2: Molt bona tarda, tingueu.
1: Parlem del gaig blau. És una au migratòria, però com és? Quins trets característics té?
2: Doncs mira, el gaig blau, Coracias garrulus, si ho diem en científic, és una au migradora transsahariana. És a dir, passa l'hivern a l'Àfrica subsahariana i arriba a Catalunya durant la primavera, una mica tardana, per reproduir-se. És una espècie molt vinculada als paisatges agrícoles oberts, sobretot aquells que tenen arbres dispersos i zones de mosaic agrícola. I té una característica molt important, que és que nidifica a les cavitats. Per tant, necessita trobar forats naturals, però, quan aquests són escassos, les caixes niu poden oferir-li una alternativa. És, a més, una espècie molt emblemàtica dels paisatges agrícoles mediterranis, fàcilment identificable pel seu plomatge de tonalitats blaves i el mallot marró. En el nostre cas, el més interessant és que el gaig blau no només utilitza aquests espais com a zona de pas durant la migració, sinó que ara hem pogut certificar que també hi pot trobar les condicions necessàries per reproduir-s'hi.
1: Quines amenaces han fet que estigui catalogat com a espècie vulnerable?
2: Doncs mira, la principal problemàtica és la pèrdua d'hàbitat adequat. Com he dit, el gaig blau necessita ambients agrícoles oberts, amb una certa diversitat, disponibilitat d'ambient, i la transformació i intensificació d'aquests espais agrícoles ha fet disminuir aquests ambients favorables. Però, com he dit també, hi ha un altre factor molt important i són els punts de nidificació, val? Perquè és una espècie que cria a les cavitats i la desaparició d'arbres vells que tenen aquestes cavitats, estructures o altres elements que ofereixen forats naturals, pot limitar molt més les seves possibilitats de reproducció. Per tant, quan parlem de conservar el gaig blau, no podem només pensar en l'ocell en si, sinó que hem de conservar també el paisatge agrícola, el paisatge que ell necessita i les estructures que li permetin nidificar. A Catalunya està catalogat com una espècie vulnerable al catàleg de fauna salvatge, i per això aquesta primera nidificació documentada al Maresme té una gran importància, una importància molt especial des del punt de vista de la conservació.
1: I aquesta primera nidificació que ha sigut aquest juliol no ha sigut perquè sí, ha sigut gràcies al projecte Nius Blaus, que m'agradaria que ens expliquessis en què consisteix.
2: Doncs és un projecte molt bonic. El projecte Nius Pol Blau va començar el 2021, impulsat per naturalistes a Montnegre i Tordera, amb un objectiu molt concret: augmentar les oportunitats de reproducció del gaig blau a la plana agrícola de Tordera i al Maresme. La idea és senzilla, però darrere hi ha moltíssima feina, perquè s'han d'instal·lar les caixes niu en punts adequats, que s'ha de fer un manteniment anual, s'ha de controlar si són ocupades i fer un seguiment de les espècies que s'utilitzen. Aquest seguiment és molt important perquè ens permet obtenir dades científiques sobre la presència i reproducció de l'espècie. De fet, les caixes no només han beneficiat el gaig blau, durant aquests anys del projecte també han estat ocupades per altres ocells que tenen també una problemàtica semblant, com per exemple el xot, que ens ha niat a una de les nostres caixes. I enguany, després de diverses temporades de seguiment, una parella de gaig blau ha ocupat una d'aquestes caixes i ha criat amb èxit. Per tant, es pot dir que hem assolit precisament l'objectiu principal del qual es va posar en marxa el projecte.
1: I heu assolit l'objectiu principal, però aquesta fita ens ensenya que els projectes no sempre han de funcionar o mostrar resultats de seguida, perquè ho vau iniciar fa uns anys.
2: Sí, exactament. Jo crec que aquesta és una de les lliçons més importants del projecte. Han calgut diverses temporades de seguiment abans d'arribar aquesta primera nidificació. Durant aquest temps no és que no passi res, sinó que anàvem acumulant informació també. Anàvem veient la presència de gaigs blaus a la zona. Veiem que es anaven quedant en una zona sí, en unes altres no. Per què? Observàvem quines caixes ocupaven altres espècies i comprovàvem com evolucionava l'ús d'aquestes infraestructures. En conservació moltes vegades els resultats no són immediats. Treballes avui perquè una espècie pugui trobar unes condicions favorables d'aquí uns anys, i aquesta nidificació demostra precisament que la constància té recompensa. Una actuació que pot semblar tan senzilla com posar una caixa niu pot acabar generant un resultat de gran valor si es manté en el temps i es combina amb seguiment científic i conservació d'hàbitat, bàsicament.
1: I la nidificació és important, però encara queda molt per fer, perquè és una primera nidificació, però s'hauria de poder mantenir en el temps.
2: Sí, sens dubte. Aquesta primera nidificació és una fita històrica pel Maresme i ens demostra que la Baixa Tordera i el Maresme té capacitat d'acollir aquesta espècie durant la reproducció. Però no podem pensar que perquè una parella hagi criat ja està tot fet. Ara el repte és aconseguir que aquesta presència es consolidi i, si és possible, que l'espècie pugui ampliar la seva àrea de reproducció. Hem de continuar conservant els ambients agrícoles oberts, els marges, els espais amb vegetació, la diversitat de cultius i, en general, un paisatge que li ofereixi aliments i llocs de nidificació. Al final, l'objectiu no és només aconseguir que una parella criï en una caixa, és aconseguir que el gaig blau formi part de manera estable de la biodiversitat reproductora de la Baixa Tordera i del Maresme.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies per acostar-nos al gaig blau a la ràdio i esperem que seguim rebent més nidificacions al Maresme.
2: Esperem que sí. Moltes gràcies per a vosaltres.
0: De parlar d'una cosa que ens agrada molt, que és la moda. Comencem una nova temporada amb la nostra experta en moda i estilista, la Judit Jiménez, a qui ja tenim amb nosaltres. Judit, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I ben trobada. Què tal les vacances?
3: Superbé.
0: Superbé,
3: superbé,
0: eh?
3: Superbé.
0: Amb les piles carregades, no entenc?
3: A més, me'n recordava molt de vosaltres, Nadia. Això té un ona.
0: Pensa que ara hem canviat el nom. Ara és hora.
3: Doncs això té una hora.
0: Clar, sí.
3: Sí, en sèrio, eh? Increïble.
0: Doncs mira, Judit, comencem parlant de moda i de setembre. Com podem començar aquest nou curs estilísticament parlant de forma bona, no? Com podem vestir-nos bé ara que comença el curs?
3: Doncs la veritat és que fixa't tu el que ha passat avui, no? Que si haguessis tingut alguna cosa planejada, d'aquí a el que tu volies posar-te hagués sigut res, perquè ha fet un canvi de temps... Mm. Que no sé si es mantindrà en el temps o no, o si serà més ràpid, però bueno. La cosa és, depenent de per quin vaquer és, que és per tornar a l'escola, per tornar a l'oficina, per

0: que encara estiuenc, aprofitant que encara estem morens, o sigui, amb el color morenet de la pell, i amb el bon rotllo que després l'estiu, perquè no t'oblidis que ara encara no estem amargats ningú. Estem superbé, perquè venim superpositius i molt contents. La veritat és que jo em posaria... Bueno, jo vesteixo igual que anava, el que va ser que sigui guerrillera és que tot més el denim, per exemple. El denim que potser el deixem una miqueta més aparcat a l'estiu, doncs les faldilles texanes llargues, aquestes amb el tall, o una faldilla texana... però que sigui mona, amb una brusa i tenir de recurs la caçadora, perquè ara els matins està fent fred ja. Això seria per anar a la feina, per exemple. Per fer una quedada, doncs, un vestidet i això, i sempre dur. És que jo soc molt, molt pesada amb això, però sempre ho dic, el tema de la caçadora tejana, de dur-la, de dur-la de recurs, i això ens serveix per quan anàs por ahí a la nit, a sopar o el que sigui, mira, avui tinc un sopar d'aniversari i estem a fora. Si sopem a fora, no serà el mateix que abans d'ahir, que estaves allà i feia calor. Avui ja hauré de dur doncs, una sobrecamisa o una rebaqueta fina, però que sigui mona així, que quedi bé. I ja està. És més que ara tirant dels pongos, saps? Abans que arribi l'època dels pallassos.
1: Clar. Un tema que ens genera força dubtes és el tema del calçat, perquè, clar, tema sandàlies. Potser ja no va ser hora de dur sandàlies encara, però fer el canvi i posar-nos una bota potser és massa exagerat, no? Com és aquesta transició pel que fa al calçat?
0: Mira, jo avui porto unes Adidas, unes Gazelle. Saps? Com que m'ha fet, havia de fer... M'he donat compte, vaig amb les típiques sandàlies que duem totes de les dues tires, saps? I pensava, dic, és que avui no em ve de gust, perquè aquest matí feia fred. Llavors m'he ficat mitjanet fi una bambeta d'aquestes que portem més de vestir i ja està, i vas amb les faldilles o el vestit i queda superbé, perquè avui en dia, per sort, les sneakers amb la roba de vestir que combinen perfectament. I ens queden molt bé. I els nois igual, els nois van molt macos amb les bermudes i encara poden anar amb bermudes.
1: Clar. Clar.
0: I les bambes.
1: Més enllà de l'estilisme, Judit, diries que setembre és un bon mes per fer neteja d'armari?
0: Bueno, jo penso que qualsevol moment que fem... Jo penso que qualsevol moment que fem el... Que fem el estem, perdoneu perquè estic com sempre a casa, hauria d'haver fet el canvi avui i, no, i s'escolten aquí interferències.
1: Tranquil·la,
0: eh?
1: Tranquil·la.
0: Perdoneu-me. Més enllà, ara mira si se m'ha anat el xip, coses del directe, que he perdut la fil de la pregunta.
1: No, el canvi de... Et preguntava si setembre és un bon moment, no?, per fer neteja.
0: És perfecte, perquè clar, estem venint del que és la supercalor. Ja havíem fet el canvi d'armari abans de començar la temporada i ara hem de tornar a poc a començar a introduir les peces. Perquè clar, jo no tinc la sort de tenir un vestidor de poder tenir tota la roba exposada. Clar. Haig de tenir la meitat de la roba per una banda i l'altra guardada. Llavors, en el moment de treure i a veure el que no t'has posat en tot el temps i dir, doncs mira, o passa millor vida, o es ven, o es dona, o es fa el que s'hagi de fer, el que sigui.
1: Judit, et demanaré una cosa. Imaginem-nos que és el primer dia de feina d'algú i que ha de tornar a la rutina, de tornar, en aquest cas, a una oficina. Quin seria per tu el look estrella del primer dia de feina?
0: Per anar a l'oficina?
1: Sí.
0: Un pantaló ample vaporós, que es duen moltíssim i queden superbé, amb una camisa que no sigui massa cenyida, perquè no t'oblidis que encara fa una miqueta de calor. O sigui, és raro. O sigui, ara el temps és estrany, segons en quina situació pots suar i tot. Hi ha coses que no marquin molt, però que siguin així vaporoses i còmodes, amb les sneakers perfectes i amb un bolso maco, el bolso gran per poder portar el portàtil o per portar les quatre coses de la feina i jo crec que ja vas bé.
1: Perfecte. Judit, doncs nosaltres ho hem de deixar aquí perquè ara les seccions són una miqueta més curtetes, més reduïdes.
0: Ui, sí.
1: Però vaja, que sempre els consells que ens dones ens serveixen de molt. Una abraçada i que vagi molt bé.
0: Fins a propera. Adeu.
1: Adeu. A la primera part del programa avui hem tractat àmpliament el tema de la prevenció del suïcidi, però per posar un punt i final, perquè ja estem arribant al final del programa i volem posar també la nostra opinió. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, arriba l'home de les conclusions per tancar bé aquest programa. Avui, Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Volia que entre tots els companys de l'Ona Maresma, qui es vulgui afegir, doncs que m'ajudi a posar aquesta conclusió, no? I sobretot fer-nos aquesta pregunta. Parlar del suïcidi segueix sent un tema tabú? N'hauríem de parlar més? De fet, tenim bones notícies, perquè segons Salut ha publicat justament avui, i ho hem escoltat avui també al programa, per tercer any consecutiu, executiu, la mortalitat per suïcidi s'ha disminuït un 17% des del 2022, però sembla ser, o com a mínim jo tinc aquesta sensació, de que costa

0: parlar d'aquest tema i sempre tirem d'estratègies com l'humor o no, jo no vull saber res, ja en parlarem quan arribi, etc. Per tant, jo considero que encara aquest tabú existeix. No sé si vosaltres, companys que esteu aquí de l'Hora Maresma, a veure si em podeu ajudar i esteu a favor meu o en contra.
1: A veure, aquí tenim. Bona tarda. Sergi, bona Dani, tarda. Qui més? Laura. Perfecte, doncs a vosaltres direu.
2: Mira, si voleu començo jo. És, segons el que he pogut trobar a internet, ja et dic, no sóc cap expert, i segons el que hem pogut escoltar també en entrevistes que hem fet precisament al programa d'avui, jo crec que continua sent un repte social. Poder una de les paraules que més relaciono amb el concepte de suïcidi o parlar-ne és el silenci, simplement per por, jo crec, no? Per por de parlar-ne, per aquesta por. Jo crec que al final el silenci doncs no protegeix, podríem dir. Jo crec que més aviat dificulta, no?, que les persones doncs en puguin parlar i diguéssim, demanar ajuda a temps.
0: Però, Sergi, per exemple, tu, amb familiars, amb amics, aquest tema, òbviament entenc que no és un tema recurrent, però quan es posa sobre la taula, per exemple, d'una manera amena, com podem parlar d'altres temes com la sexualitat, sense ànim de comparar, però com ho gestioneu, és això? És un tema que podeu parlar o...
2: Aquesta... De fet, en el meu...
0: Digues.
2: No, que en el meu cas poques vegades he coincidit en parlar sobre aquest tema o temes semblants, però sí que a l'hora de parlar-ne sí que es nota doncs, que més serietat costa més obrir-te a l'hora de parlar-ne, perquè al final són temes més serios, més complicats de tocar, però vaja, no m'he vist en la situació de moment i bé, espero que jo i ningú doncs, s'hi trobi.
0: Espero que no. Què diuen els altres companys, que tenim poc temps?
3: Jo tinc una amiga íntima, molt íntima, que se li va suïcidar una germana i, bueno, ella ho ha afrontat de la millor manera possible i en reflexiona sovint, inclús a les xarxes socials, obertament, i jo no he tingut cap cas proper a mi, diguéssim, a la meva família, però... Diguéssim, ella m'està ensenyant de que s'ha de parlar del suïcidi sense límits, amb serietat,
0: però
3: sense límits.
0: Això és bo. Dani, que tenim, és que tenim un minut escaig. Crec que tenim la Laura i en Pau per aquí, si voleu afegir alguna cosa.
4: Sí, bueno, jo, la meva opinió és simple, o sigui, és també com la dels companys, que continua sent un tabú, i també basant-me en el que parlem, tant amb la família com el meu entorn d'amics, sí que fem broma de temes com la mort o el sexe o el que sigui, però del suïcidi no n'hem parlat mai, ni en broma ni en sèrio, que dels altres, en canvi, sí.
0: No sé si queda algú més per opinar. Martí? No sé si el teníem per aquí.
1: No, Martí crec que no intervé avui.
0: Perdó, però són opinions, són opinions bones, perquè la veritat és que al final jo estava plantejant, per exemple, parlava de família i amics, però, per exemple, a la feina existeix un protocol en aquest sentit quan es detecta que algú, per exemple, fa alguns comentaris que poden avasar aquest tipus de situacions, fins i tot...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, obre la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, tan bon punt el Tribunal Constitucional sentenciï sobre el primer recurs. El magistrat analitzarà, diu, la sentència i preveu aplicar als tres processats la doctrina que estableixi el Constitucional. El primer previst és el de Jordi Turull, ho farà, segons fonts jurídiques, tan bon punt es publiqui el BOE la sentència que fonts del Constitucional situen a l'entorn del 26 d'octubre. D'aquesta manera, si la majoria progressista del Tribunal accepta el recurs de Turull, com es preveu, i estableix una doctrina extensible, els altres processats Llarena aplicarà sense necessitat d'esperar que resolgui individualment tots els recursos. I el govern apel·la a la unitat a la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany, recordem-ho, commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia de la Diada. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila explica com encaren aquesta Diada.
2: N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
1: I el govern espanyol ha activat un contracte d'emergència de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable després dels 63 robatoris de cobre registrats enguany a la línia R3 de Rodalies. Ho ha explicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha assegurat que els incidents no alteren la previsió d'acabar al febrer el desdoblament entre Parets i la Garriga. Ha fet una visita acompanyat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. L'escoltem.
3: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
1: I els bombers han pogut estabilitzar l'incendi que aquest migdia s'ha declarat a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Segons afirmen, el foc s'ha originat a la carretera de Miramar, prop del Far i la Ronda Litoral, i ha pujat per una zona molt escarpada cap al castell. Amb l'ajuda de mitjans aeris s'ha pogut aturar l'avent ràpid i s'ha protegit el castell. En total afecta a una superfície d'una hectàrea.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest matí venia cap a la xarxa amb l'H8 pensant que el temps passa volant. Ahir plovia bots i barrals i vaig haver de deixar la bici aquí. Quin gran tòpic, però quina gran veritat, això del temps. Com qui no vol la cosa, ja hem superat la primera setmana del Rambla 54 i hem descobert moltes coses. Que l'Ivan té un gran potencial com a comentarista, que el Sergi López vol fer una pel·lícula des de la cadira del director, que el Ferràs hi ha un cep que té 137 anys, que un caparrot de Sant Cugat fa uns entrepans de llagrimeta i que a Catalunya hi ha més de 700 tipus d'abelles. I atenció, perquè no totes dormen. També que la IA, que ens segueix cada dia i ens envia a la xarxa.cat perquè ens puguis escoltar quan vulguis i on vulguis, li agrada l'Arnau Vidal i li fa cas. O sigui, que Arnau, digue-li tu, si us plau.
1: Ai, benvolguda IA. Aquí comença el programa d'avui.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Els meus pensaments existencialistes de caire temporal sempre sonen així. Trobo que Verdi la va clavar, que la Traviata converteix en una melodia preciosa la necessitat de fer allò que ens agrada i gaudir de cada moment davant el pas del temps. Però tots són gustos, eh? Avui, l'Ona Fàbrega, del 9FM, ens presenta una botiguera de Taradell que amb 60 anys s'ha presentat ella al món com una gran escriptora. Ona, benvinguda al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, què tal?
0: Doncs prou bé, aquí començant la darrera jornada. Ona, abans no ens presentis aquesta convidada, com que avui t'estrenes el programa, ens pots parlar una mica de qui sou al 9FM i qui ets tu?
3: Doncs mira, Anna, avui parlarem de passions, per tant et faré un petit abans, és que una de les meves passions és la música, però també ho és comunicar. Per tant, sóc periodista i tinc 24 anys i treballo al grup El 9-9. En aquest cas, El 9FM Pro va néixer fa 16 anys i des de llavors ha anat evolucionant cap a una programació variada amb continguts i programes propis, podcast d'actualitat o també de caire més lúdic, tot un equip de diverses generacions que també, com és en aquest cas, participem en programes de la xarxa com ho és el Rambla 54.
0: Doncs benvolgut oient, benvolguda oient, ja saps quina és la veu del Rambla a Vic. Ona, i tu, com deies, estàs amb una dona de lletres al costat avui, no?
3: Exacte, Anna Mireia és la Laura Otonell, és de Taradell i, com us avançàvem fa pocs minuts, és propietària d'una botiga d'esports del municipi. Però fa pocs mesos la vida li va fer un canvi de guió. Al maig va publicar la seva segona novel·la, La llibreria de les hores mortes, i per sorpresa de ningú, si heu tingut l'oportunitat de llegir-la, ha estat tot un èxit de vendes.
0: Doncs Laura, benvinguda al Rambla 54 i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
4: Moltes gràcies per haver-me convidat. Bona tarda.
0: Bona tarda. Per posar en context els nostres oients, Laura, l'Ona m'ha explicat que ara fa més de 40 anys que treballes a la botiga d'esports i aquest any has publicat aquest llibre, La llibreria de les hores mortes, que ja és tot un exitàs. Però tu ja fa temps que escrius, no? No és pas el teu primer llibre, dèiem.
4: No. Efectivament, al principi vaig escriure, bueno, de fet en tinc una d'escrita autopublicada, que és un polsim de sal, i aquesta, La llibreria les hores mortes, és la segona.
3: Clar, la primera novel·la, com dèiem, un polsim de sal, la vas autopublicar i ara t'ha dit a columna. Clar, com ha anat això? Com comences a endinsar-te en el món de l'escriptura?
4: Bé, escriure, hi ha molta gent que escrivim, que primer comences escrivint a casa, fent coses que, bueno, penses que no importen a ningú, només a tu. I després va ser qüestió d'escriure la novel·la, vaig guanyar, doncs, 3 premis literaris de narrativa, i llavors, doncs, al fer la novel·la i veure que la gent els hi agradava, vaig decidir formar-me. I llavors va ser quan vaig anar durant 3 anys a l'Ateneu Barcelonès, de fet ho vaig fer online, i dels 2 anys de novel·la em va sortir La llibreria de les hores mortes.
0: Laura, i aquests inicis que ens deies, aquests al principi, doncs escrius a casa, penses que no li importes a ningú, això et ve de jove o et va agafar de gran?
4: Bé, l'afició d'escriure, fas petites coses, tonteries, que dic jo. Escriure per escriure, i ja fa, doncs, no sé, potser uns 20 anys o així, que feia, ja et dic, coses sense importància, perquè em venia de gust fer-ho. Però va ser... És a dir, la vida a vegades et porta... Per exemple, quan estàs casat i tens fills... doncs tot aquell temps, ni tens temps de llegir, ni tens temps d'escriure, ni de fer res. I fins que els fills no van ser grans, no vaig tenir l'oportunitat d'endinsar-me més en el món de l'escriptura. O sigui que això ve de llum, però ve de prop.
0: I t'esperaves aquest èxit que ha tingut La llibreria de les hores mortes?
4: Ni ho somiava. O sigui, és que impensable. Mai. És que és impossible, perquè hi havia tota una sèrie de condicions que jo sempre deia que eren un hàndicap, que era tenir l'edat que tenia, que aleshores eren 62 anys, que no tenia carrera universitària o literària amb un currículum fantàstic, i a més que fa 46 anys que treballo en una botiga d'esports. Llavors, era el més atípic que hi ha. I això em pensava que era un gran problema. Però resulta que no ho és tant de problema. Tot depèn del que fas.
3: I Laura, parlem una miqueta sobre l'argument. Tenim una protagonista, que és l'Edna, i et volia preguntar, perquè clar, tu, com comentava, treballes a una botiga d'esports, i en aquest cas l'Edna treballa a una llibreria. Això té alguna relació? Et vas inspirar en tu mateixa? Com va ser?
4: No, la veritat és que a vegades m'ho han demanat i no. Potser entenc el fet del negoci, és a dir, el que costa aixecar la persiana cada dia, això sí que ho entenia, però no, va ser, tot va venir com rodat, la història, i per tant no va ser el punt de partida pensar en una llibreria perquè jo tenia una botiga. No, va ser l'argument, la història que volia explicar, que va venir per si sola. I va aparèixer, doncs, la llibreria. Tot i que t'haig de dir que sí que és veritat que, i sempre ho explico, el detonant de tot va ser en l'escola, quan ens van dir que busquéssim un tema o el que volguéssim escriure, doncs jo tenia una fotografia d'una taverna tancada a l'Escala, perquè em va agradar el rètol que posava la taverna de les hores mortes. I aleshores vaig pensar, guarda-te-la perquè això és molt guai per fer alguna cosa.
0: Laura,
4: i així va ser.
0: Laura, i com se surt de Taradell, es passa per l'Escala per aquest rètol i vas a petar al Raval? Per què l'ambientació al barri del Raval de Barcelona?
4: A veure, l'argument també m'ho demanava, la història m'ho demanava. La Edna també em sembla, bueno, l'Edna poder no, però... tot m'ho demanava, és a dir, havia de buscar un indret on la diferència de la vida que duia amb la que acabaria duent havia de ser abismal. I això t'ho dona Barcelona, perquè hi ha una part, la part alta, més rica, en fi, rica, una zona benestant, i en canvi tenim el Raval, per exemple, doncs, malauradament, una zona molt castigada, molt humil, i jo necessitava aquest contrast. Per tant, per mi Barcelona, el Raval, eren indispensables per la història. I a part per trobar tot un món d'uns personatges que eren els personatges que necessitava. I allò era fantàstic, era l'escenari perfecte.
0: Però haguessis pogut no ubicar-ho enlloc? No sé si m'explico. Haguessis pogut inventar-te una ciutat i un barri i un...
4: Sí.
0: I no obstant això, vas baixar a Barcelona.
4: Sí, perquè és que... És una de les coses que m'agrada. A vegades, ja com el polsim de sal em va passar el mateix, que me'n vaig anar a Súria, i a Barcelona, i vaig buscar els llocs, tenir-los, mirar-los, veure'ls, flairar, en el cas del Raval, tot allò que s'ha de flairar allà... tot allò servia com a inspiració. Si tu inventes, és evident que m'ho podia inventar. Però, ostres, és que tenint-ho aquí a prop, qui ho deixaria perdre?
0: Doncs no, és ben veritat.
3: I, Laura, ja estem a punt d'acabar, però et vull fer una pregunta, i és que vas guanyar un premi. Això t'està venint de nou? Tens ganes de continuar? Et fa il·lusió tot això que t'espera a partir d'ara?
4: Tot em fa il·lusió. I el premi, com que és una cosa que jo... O sigui, una cosa és que t'hi presentis, però aquí em vaig veure amb els 15 nominats que hi havien, que ja vaig quedar jo així com... Després, quan vaig entrar en els cinc finalistes, vaig pensar, això és gros, però clar, guanyar-lo, quan hi ha altres obres també importants i que potser porten més recorregut, doncs és que no m'ho pensava gens ni mica que seria jo l'escollida. I ara encara me n'haig de fer una mica el càrrec, la veritat.
0: Laura, com deia l'Ona, ens anem acomiadant, però abans volíem demanar-te si podríem, també aquesta vinculació amb el Raval ens ajuda, nomenar-te Ramblera del nostre programa. No et preocupis que no demanem calés, ni demanem compromisos periòdics, ni res de tot això. La cosa és que si ho acceptes, de tant en tant ens puguis enviar a nosaltres o a l'Ona, que és la nostra interlocutora usona, doncs alguna nota de veu explicant-nos alguna cosa curiosa que hagis vist o viscut, o fins i tot escrit, o que t'agradi, o simplement com et va la vida, i nosaltres ho compartirem amb tots aquests que passegem pel Rambla 54. T'hi animes?
4: Sí, mira.
0: Doncs
4: si ha posats a fer, jo, a totes.
0: Doncs escolta, serà un honor que sàpigues que ets la nostra, 1, 2, 3, és la quarta, oi, Arnau? Sí, la nostra quarta Ramblera nomenada.
4: Moltes gràcies pel títol, eh?
0: Gràcies, Laura, Ona, moltes gràcies a totes dues per ser amb nosaltres al Rambla. Una abraçada i parlem i ens escoltem molt aviat.
4: Fins aviat.
3: Gràcies,
0: Anna.
5: Ivan. Digues.
0: Escolta'm, no desconnectis els estudis del nou, eh? Que ens quedem amb ells una estona més, d'acord?
5: Sí. No siguis patidora, que ja veig l'escaleta. Ara tira un indicatiu i ja pots donar pas a l'Isaac.

0: Rambla 54.
1: Moltes gràcies, Anna Morgades. Bona tarda.
0: Tens a les teves companyes aquí al costat, a l'estudi, a l'Ona i a la Laura, que l'acabem d'anomenar Ramblera. Quin honor poder comptar amb la Laura en aquesta... en aquest grup d'escollits que tenim, no? Aquests Ramblers. L'Isaac, com dèiem, com l'Ona, doncs és un periodista del Nou, un dels veterans. L'hem convidat perquè és el responsable d'un docupodcast que s'acaba d'estrenar, està acabat de sortir de l'ordinador, com aquell qui diu. El títol, La unitat que va fer trontollar el franquisme, Assemblea de Catalunya 1971-1978. Aquest podcast, de capítol únic, és una coproducció de La Xarxa i Ràdio 4 que recupera la història de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona. Ja el teniu escoltable a la plataforma de La Xarxa, a La Xarxa Més, i Isaac, d'aquest podcast, avui no ens en parlaràs tu sol, oi? Qui t'acompanya?
1: Doncs ens acompanya també en Jordi Mulet. Si m'has presentat com a periodista veterà, en Jordi redobla l'aposta, per entendre'ns, i ha estat qui ha dirigit tot el projecte. I dic projecte perquè aquest projecte no només inclou el podcast, sinó que tenia una primera part que era un reportatge audiovisual del Nou TV que ja es va estrenar el mes de novembre, i de tot el projecte ara se n'ha fet una versió podcast. No és allò d'agafar el documental i passar-lo per la ràdio, sinó que hi hem afegit altres elements com escenes dramatitzades o converses de context entre el director del projecte, en Jordi Mulet, i l'assessor històric, que era en Joaquim Albareda.
0: Doncs Jordi Mulet, veterà, benvingut al Rambla 54.
2: Bona tarda.
0: Ara mateix suposo que l'oient de Vilafant o del Prat del Llobregat s'està preguntant per què la història de l'Assemblea, concretament a Osona, que què va tenir d'especial l'Assemblea en aquesta comarca?
2: Home, la veritat és que l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va tenir una importància rellevant, sobretot perquè hi havia diverses entitats que estaven lluitant contra el franquisme, que s'havien posat d'acord ja per fer diverses activitats abans de l'Assemblea de Catalunya, i que quan es va constituir l'Assemblea doncs s'hi van apuntar. El 1973, és a dir, quan feia dos anys, era el segon aniversari de l'Assemblea de Catalunya, es va intentar fer una manifestació unitària a Vic. Dic que es va intentar fer perquè en realitat la policia i la Guàrdia Civil ho van impedir, és a dir, Vic i la comarca d'Osona van quedar preses per les forces de seguretat en aquells moments franquistes, per la policia armada, els grisos famosos, i la Guàrdia Civil, que van impedir que es fes aquesta concentració a Vic. Per tant, diguem-ne que la importància d'Osona en aquell moment en la lluita antifranquista era important, era rellevant.
0: I tu has dit, hi va haver una unitat de causes, una unitat de moviments. De quina mena de moviments estem parlant? No només parlem de l'espectre més, entre moltes cometes, nacionalista català, no?
2: No, de fet, qui va ser el pal de paller, per entendre'ns, de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va ser el PSUC. El PSUC, i en Quim Capdevila, que era un militant històric del PSUC, doncs van ser una mica els que van vertebrar el moviment a Osona. Però també va participar el PSAN, i van participar gent relacionada amb els moviments socialistes, perquè recordem que en aquell moment el PSC com a tal no existia, és a dir, hi havia diversos partits socialistes, no? Després es va fer la unificació dels socialistes, però això va ser més endavant. Però bé, en aquell moviment hi van participar diverses entitats. Per exemple, a Vic es va fer la coordinadora d'entitats, o entitats coordinades, que se'n deia concretament en aquell moment, en què hi participaven, doncs, per exemple, el Cinec Club, la Jove Cambra, Òmnium Cultural, etc. És a dir, entitats ben diverses. I a Manlleu, per exemple, doncs hi va haver un moment sindical molt important. Manlleu és una ciutat industrial i ho era molt més en aquell moment, i es van posar d'acord tots els sindicats, que eren clandestins en aquell moment, recordem-ho, eren clandestins, eren il·legals, per fer la coordinadora de sindicats.
0: Es podria, potser és molt agosarada aquesta pregunta, però es podria fer un paral·lelisme amb el procés, tant pel que fa a l'engegada, l'eufòria, la unió, l'intent d'unitat i una mica el resultat?
2: Mira, un dels promotors o dels impulsors d'aquella primera assemblea, en Lluís Solasala, que era el PSAN en aquell moment, quan vam fer el reportatge, parlava sempre de la primera assemblea de Catalunya, no la segona. La segona era l'assemblea de Catalunya actual, la que coneixem, no? Uh-huh. Parlava de la primera assemblea. I podia, hi ha paral·lelismes. El que passa és que en aquell moment, la veritat és que tots els demòcrates es van posar d'acord en quatre punts. Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i un quart punt que gairebé la gent ni recorda, que era solidaritat amb la resta de pobles de la península Ibèrica. Aquest era el quart punt que va quedar despenjat i ja pràcticament ningú s'ha recordat.
0: Però els tres primers... No hi cabia l'eslògan aquest. Era massa llarg, no? Suposo.
2: Aquest no servia per titular. No servia per titular. Però sí, la veritat és que es van posar d'acord. Hi havia gent de la dreta democràtica i gent de l'esquerra, sinó de l'extrema esquerra democràtica també, que estaven tots d'acord i es van posar d'acord a defensar els interessos d'una societat que vivia... Recordem que això, hem dit que començava el 72, el 75 mor Franco. Hi ha molta gent que diu, home, el 75 es va acabar el franquisme. Mentida, el 75 es va acabar el franquisme, perquè l'any 76, al mes de febrer, l'1 i 8 de febrer, es van fer dues concentracions a Barcelona, organitzades per l'Assemblea de Catalunya, que van ser durament reprimides pels grisos. Hi ha imatges d'això.
0: Uh-huh. I com es va acabar tot plegat?
2: Home, es va acabar que quan va arribar... Aquí va haver un gran debat perquè el 1976 el règim va intentar fer allò del referèndum per la reforma política. És a dir, van fer un referèndum demanant a veure si la gent estaria d'acord amb una reforma. Hi havia una gran lluita entre la gent antifranquista que molts volien la ruptura, no la reforma. Però finalment es va aprovar la reforma, van endavant, i aquí a l'Assemblea de Catalunya la veritat és que la gent optava per la ruptura, majoritàriament. Però des de Madrid, el PC de Santiago Carrillo, van arribar a un gran acord per la reforma i van donar instruccions a la gent comunista de Catalunya, que eren els que estaven a l'entorn del PSUC, que eren majoritaris en aquell moment, de dir, hem d'anar per la reforma perquè la ruptura és inviable en aquests moments. I això és el que es va acabar imposant. I no només això, sinó que el PSUC, que va ser el gran impulsor de l'Assemblea de Catalunya a tot el país, va haver un moment que va dir, home, l'Assemblea ha estat molt bé, però ara s'ha de donar pas als polítics, als que tenen representació parlamentària. Per tant, ha arribat l'hora dels polítics, és el moment que els polítics facin política i que les entitats que s'han mogut en l'antifranquisme, doncs deixin pas a la gent que s'ha presentat a les eleccions.
0: Isaac, i tot això, disculpa, sóc coneixedora, que has estat moltíssimes hores davant d'un ordinador editant coses, però tot això com ho expliques en només una hora?
1: Aquesta és bona la pregunta, perquè de fet el primer compactat em sembla que durava 90 minuts. No, la idea és aquesta. Partíem de la matèria prima que és compartida amb el reportatge de televisió, que eren les entrevistes, entrevistes a una quarantena de testimonis que van ser protagonistes principals d'aquest moviment, de l'Assemblea de Catalunya. I llavors li vam donar una forma de podcast, no? Una forma audible, radiofònica. I aquí va ser quan vam pensar en aquests altres dos elements, no? Un, el context que ens li posaven en Jordi i en Joaquim Albareda, doncs que van introduint les diferents fases de l'assemblea amb una conversa dinàmica, diguéssim, i divulgativa, que ens permet situar-nos, i llavors escenes dramatitzades de coses que ens havien explicat els mateixos protagonistes, de situacions que ells havien viscut. Doncs n'hem fet algunes escenes, em sembla que en total n'hi ha 7 o 8 que ens permeten anar explicant l'evolució de tot plegat, i hem tot plegat i amb aquests tres elements, els testimonis, les escenes i el context, intentem fer un fil conductor que durant 55 minuts explica doncs el naixement, l'evolució, la història del que va ser aquest moviment, l'Assemblea de Catalunya.
0: Us ho heu plantejat una mica com un homenatge d'aquesta primera assemblea a la comarca d'Osona? No sé si consideràveu que no la tenim prou present o que no reconeixem prou el que van fer aquella gent.
1: Un homenatge, i és això, i recuperar la memòria històrica, perquè, clar, jo vaig néixer l'any 77, que li faltava tenir un any de vida més, pràcticament, l'assemblea, I és una cosa que em sonava molt llunyana, no? Havia sentit parlar de l'Assemblea de Catalunya, sobretot quan em parlaven de figures que hi ha vingut aquí a la comarca d'Osona. Algunes les hem arribat a conèixer, com recordo, per exemple, Sergi Montserrallonga, que quan jo començava a conèixer la figura de Sergi Montserrallonga, doncs tothom em parlava del paper que havia tingut a l'Assemblea de Catalunya, i era una cosa que en aquell moment em semblava llunyana. I elements com aquest, a les generacions que han vingut al darrere, i les de darrere nostre encara més, doncs encara ha estat més divulgatiu. En Jordi em sembla que té l'anècdota de que quan feien el rodatge hi havia persones al rodatge, producció, a darrere les càmeres, de generacions encara bastant més joves que jo, i que quan els havien dit que anirien a fer un reportatge sobre l'Assemblea es pensava que anaven a fer un reportatge de l'ANC, i res més lluny de la realitat.
0: És així, Jordi?
2: Sí, va ser així. Jo l'any 72 ja havia nascut, per tant, que jo ho vaig viure, no? I la veritat és que l'equip que portava jo per fer el rodatge em vaig adonar que es pensaven que anàvem a fer un reportatge sobre l'Assemblea de Catalunya actual. I quan vam veure que desenvolupàvem, traiem les pols a coses que fa 50 anys van passar, doncs van quedar una mica sorpresos i van descobrir-ho. I sí, i una mica el plantejament que vam fer nosaltres va ser de dir, home, hem d'intentar fer un documental sobre això perquè quedi per la història, perquè alguns i han desaparegut. Jo he citat abans Quim Capdevila, ara en Isaac ha citat en Sergi Montserrallonga, tots els han mort, tots han desaparegut. Però és que hi havia algunes persones que podien aparèixer al documental i que no hi han pogut aparèixer perquè, tot i que continuen vives, el seu estat de salut no ho permet. Recordo que una de les persones que surt al documental, que vam tenir la sort de poder-li posar, té problemes cognitius. I el rodatge va ser una estona rodant, però vam poder aprofitar alguns fragments de l'entrevista molt interessants, tot i que ell està malalt i que, per tant, hi havia dubtes a veure si ens aguantaria o no ens aguantaria l'entrevista. I sí, hi va haver moments en què va dir coses realment interessants.
0: Doncs molt important aquest exercici, com dèieu, de recuperació de memòria històrica i d'aquestes veus que no hem de deixar perdre. Jordi i Isaac, moltíssimes gràcies per aquesta feina. Ja hem dit que el podcast s'acaba d'estrenar. Jo crec que hem generat curiositat en tots els oients que tinguem. Es pot escoltar entrant a la plataforma de la xarxa, La Xarxa Més. Moltíssimes gràcies per totes aquestes paraules aquí al Rambla 54.
2: A tu. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de coses així, molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és
4: d'acord. Rambla 54 és poble.

0: El nostre entorn determina molt, molt més del que ens pensem, la manera com parlem, i no em refereixo només als accents o a si fem una E més oberta o més tancada. Em vull aturar en expressions o paraules que sorgeixen perquè vivim a la muntanya o, com en el cas de l'escala, arran de mar. Sergi Corral, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda a tothom des de l'Alt Empordà.
0: Escolta, Sergi, em vas dir l'altre dia que tenies unes paraules escalenques, concretament escalenques, que em volies explicar, oi?
1: Sí, mira, i una mica són com a l'estar al sud del Golf de Roses i por ahí, anem sempre un xic a la nostra. Jo sempre dic que som una mica al món al revés. Però primer de tot, et diré una paraula. Quan et trobes algú pel carrer, la paraula de presentació aquí a l'escala quan et creues amb un amic conegut o saludat, que dèiem pla, has de dir EO.
0: EO.
1: Una salutació molt senzilla, però que és molt identitària d'aquí de l'escala. Tu et creues per un carrer, EO, què tal, bon dia, bona tarda, com va el to, com ha anat el dia, com ha anat la feina, no sé què. EO és la salutació d'entrada. Tant és així que hi ha algun comerç que fins i tot ha adquirit el nom d'aquesta paraula, per tema màrquetings i tot plegat. Així que ja sabeu que si algú de vosaltres veniu a tastar unes anxoves o por ahí, digueu EO quan us trobeu algú pel carrer i fareu una mica més poble.
0: No sé si amb aquest EO també reivindiqueu a Freddie Mercury.
1: Pot ser, aquella cançó, lo de EO del concert. Pot ser. Jo ho he pensat a vegades. I, aviam,
0: doncs ens ho apuntem.
1: Sí.
0: Freddie Mercury podria haver estat de l'escala.
1: Podria haver estat de l'escala, el gran titular de la tarda.
0: Exacte, ja tenim un vestit de camuflatge per venir a l'escala i que no es noti tant que venim de fora. EO, Sergi, i la paraula número 2?
1: Doncs mira, deixeu-me portar-me una mica tot plegat al meu terreny meteorològic, al meu terreny meteo, i avui que encara fa una mica de tramuntaneta, l'ha bufat durant tot el dia d'ahir i fins aquest matí, us parlaré dels polvareus. Ojut. Els polvareus és aquell ruixim de l'aigua del mar que s'aixeca per sobre de les onades quan tenim una altra paraula molt clàssica d'aquests temporals de tramuntana, que és grupada encesa de tramuntana, és a dir, quan les ratxes superen els 100 km per hora. És allò que si veniu un dia a l'hivern que fa molta, molta tramuntana, veureu tot el mar de color blanc. Això són els polvareus.
0: Teniu tramuntana, molta, ja ho sabem, surt a les cançons i totes aquestes coses, però també teniu llevant.
1: Exacte, els temporals són aquells que aixequen més mala mar, onades de fins a 9, 10, 11 metres d'alçada. Doncs mira, les grans onades picant sobre les roques d'aquí a l'escala en diem esbotzades.
0: Que bonic, no? Això, esbotzades.
1: És molt maco. I un clàssic de clàssics, si veniu un dia a fer turisme de temporal, són les esbotzades passant per sobre de l'illot del Cargol, que és un illot que hi ha just a davant de la platja de les Barques, a la platja de l'Escala, i quan fa llevant les onades el cobreixen tot pel sobre. És un espectacle de la natura.
0: Doncs heus ací tres paraules noves que els no escalencs no crec que coneguéssim, com a mínim jo no ho feia. Sergi, aquesta és la primera vegada que parlem amb tu, i jo volia demanar-te si ens pots fer una petita presentació de qui, què és Ràdio L'Escala i més enllà d'aquesta passió per la meteo que ja ens has explicat, doncs qui és el Sergi?
1: Doncs mira, Ràdio L'Escala és una emissora que ha fet poc més de 41 anys. Té la mateixa edat d'un servidor de vostès que us està parlant ara mateix. I en quant a mi, mira, les coses de la vida m'han portat fins a treballar en la ràdio, fins a treballar en mitjans de comunicació, però jo us diré una coseta, va, un secret. Una de les meves grans passions és la pesca, anar a pescar.
0: Doncs escolta, volem anar a pescar un dia amb tu, des del Rambla 54, ens convidaràs?
1: Ui, tant.
0: Fantàstic, doncs apuntat. Arnau, apunta el Sergi, pesca. Sergi, moltíssimes gràcies. Una abraçada, parlem aviat.
1: I igualment a vosaltres.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
3: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Molt bé.
4: Quan mirem un vitrall, el primer que veiem són els colors. La llum que travessa el vidre, les formes, els dibuixos, però darrere d'una peça acabada hi ha moltes hores de feina i, sobretot, un procés que comença molt abans que el primer tros de vidre arribi al taller. Per descobrir-lo, hem anat fins a l'espai de treball de Valentí Camps, vitraller per afició. i avui seguirem amb ell, pas per pas, com es fa un vitrall des de zero. I començarem exactament pel principi, amb un dibuix. Abans de tallar cap vidre, primer cal saber què volem fer. En el cas del projecte que ens ensenya Valentí, el vitrall formarà part d'una farola decorada amb elements de la natura, fruits del bosc, fulles, cireres, castanyes... Però aquest dibuix no es pot quedar simplement sobre el paper. Cal convertir-lo en les desenes o centenars de peces que després formaran el vitrall.
5: És un projecte que va amb una farola que és de fruits d'aquí del Montnegre. La majoria són fruits de bosc i això anirà amb un lateral. Aquests dibuixos es tenen de retallar fulla per fulla, si és una castanya, la castanya, si la castanya té tres trossos, tens de retallar els tres trossos.
4: Cada element es divideix en diferents parts. Si una castanya té tres zones de color, seran tres peces. Si una flor té diferents fulles, cadascuna tindrà la seva pròpia peça. És, en realitat, començar a convertir un dibuix en un puzzle. I per poder construir aquest puzzle, Valentí en fa còpies que serviran com a plantilla.
5: Un cop fet el projecte, aquest projecte se'n fan còpies. Una d'aquestes còpies són les que serveixen com a base per anar fent el vitrall a sobre.
4: I ara sí, el paper ja està preparat. Ara toca passar el vidre. Aquesta és probablement una de les parts més reconeixibles del procés. La rolina o el tallavidres permet marcar sobre el vidre exactament per on haurà de passar el tall. No es tracta de tallar a ull. La peça ha de seguir la forma del dibuix que tenim a la plantilla.
5: Amb la rolina és una peça que serveix per retallar, es talla tots els contorns, tot el perímetre de la fulla i de la flor, en aquest cas de la flor.
4: Una línia, un tall i una peça que comença a tenir forma. Però aquesta flor només és una petita part del vitrall. Ara imagineu-vos fer el mateix amb totes les fulles, fruits i formes que apareixen al projecte. I aquí hi ha una de les claus d'aquest ofici, la precisió, perquè després totes aquestes peces han d'encaixar. Quan ja tenim els vidres tallats, comença el muntatge. Cada peça torna al seu lloc original sobre el dibuix. I entre peça i peça hi haurà l'element que donarà estructura al vitrall, el plom. Valentí treballa principalment amb la tècnica tradicional de l'emplomat.
5: L'emplomat és el que més es coneix. Es van encaixant amb el plom que tu consideres que s'ha de posar, perquè hi ha moltes mides de plom. Hi ha mides a partir de 4, 4 i mig, 5, 6, 7, 8, 12, 15, de moltes mides. El dibuix és el que determina, sobretot, les mides dels ploms.
4: I aquí també hi ha una manera concreta de començar a muntar la peça. No es comença pel mig.
5: Si és un sistema d'emplomar, es tenen d'iniciar l'emplomat amb una cantonada, perquè encabat és com una taca d'oli que es va extenguent. Doncs l'emplomat és el mateix, comença per un costat, no pots començar pel centre.
4: A poc, el vitrall va creixent. Vidre, plom, vidre, plom, i així peça enrere peça. El plom també s'ha d'anar tallant a mida. Cada tram ha d'arribar exactament fins a la unió amb el següent. No és només qüestió d'anar encaixant peces, cal anar construint una estructura que mantingui tot el vitrall unit.
5: Vas encaixant els vidres, un amb l'altre, vas tallant els ploms fins a la seva conjuntura amb l'altre vidre, i, encabat, els ploms es solden allà on es troben, allà on es creuen.
4: I arribem a un dels moments més importants, la soldadura. Quan dos trossos de plom es troben, cal fixar-los, i per fer-ho s'utilitza estany. Però abans, les zones que s'han de soldar es preparen amb un decapant.
5: Totes les juntures allà on es té de soldar es té de decapar, i un cop tens el decapant, la soldadura, a partir de 800, més o menys, de 800 graus
4: de temperatura,
5: pot començar a soldar.
4: El soldador escalfa la zona i l'estany uneix els punts on es troben els ploms, i això es fa a totes les interseccions. Una vegada, i una altra, i una altra. fins que tota la xarxa queda subjectada, i no només per una cara. Quan una banda està acabada, el vitrall es gira amb molta cura i es treballa també l'altra.
5: Un cop estanyat el vitrall, ja és molt delicat, però ja el tens de girar i acabat fer-ho de l'altra banda, de les dues bandes.
4: Però l'emplomat no és l'única manera d'unir els vidres. Valentí també treballa amb la tècnica Tiffany. Aquí, en lloc de construir la xarxa amb perfils de plom, es treballa el contorn de cada peça i després es solda.
5: El Tiffany es té d'emplomar tot, es té de soldar tot. Tot el contorn de tot el vidre es té de soldar. Clar, dona molta més feina.
4: És una tècnica que requereix més soldadura, però que permet aprofitar peces petites de vidre. I en el cas de Valentí, això també és important.
5: El Tiffany el faig perquè aprofito el vidre petit.
4: Amb el vitrall soldat ja tenim l'estructura pràcticament acabada, però encara falta donar-li l'aspecte final. El plom i l'estany tenen un color gris metàl·lic. Si es vol donar un acabat més fosc, es pot aplicar una patina.
5: Si vols el plom vos d'un altre color, li poses la pàtina de color negre o bé de coure. I en acabat se li té de passar per sobre la pàtina i et queda negre.
4: I aquí passa una cosa curiosa. El que abans semblava una estructura metàl·lica que separava els vidres ara queda integrat dins del dibuix. Les línies fosques marquen les formes i fan destacar encara més els colors. I arribem a l'últim pas. L'emmasillat pot semblar un detall menor, però té una funció important: omplir els petits espais entre el vidre i el plom i ajudar a donar solidesa al conjunt.
5: Un cop posada la masilla, que es fa amb serradures, es fan serradures i massilla, tot barrejat. La que serveix? Serveix per tapar la mica de poro que hi hagi entre vidre i vidre.
4: Es reparteix la barreja, es neteja l'excés i després de tot aquest procés, la peça ja està acabada. Hem començat amb un dibuix sobre un paper, l'hem convertit en plantilles, després han arribat els vidres, un a un. Els hem tallat, encaixat, emplomat, soldat i acabat. I finalment tenim un vitrall. Però potser la millor manera d'entendre què significa tot aquest procés és preguntar-li al mateix Valentí què sent quan acaba una peça.
5: El que a mi m'omple és que un cop fets dic, carai, guapo.
4: Des d'un esbós fins a una peça que, quan la toca la llum, cobra vida.
6: Hola, Jan.
7: Hola.
6: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
7: Esteu empostant.
6: No, esteu escoltant.
7: Vale, esteu Esteu escoltant Rambla 54.
8: Jo escolto Rambla 54 a ràdio
9: Polem Mollerussa.
10: Hola, Anna, sóc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
0: Doncs dit i fet, fa dos dies l'Eduard ens va enviar aquest missatge i ens vam comprometre a anar-lo a veure. El Julen Andrés es va posar en marxa immediatament, cotxe i cap a Ibarz, oi, Julen?
11: Sí, així ho vam fer perquè, a veure, jo et diria que t'he de vendre la història, però quan l'escoltin els oients veuran que valia molt la pena d'agafar el cotxe i anar a parlar amb l'Eduard.
0: Doncs de seguida fem un repàs del resultat d'aquesta visita, però abans, com que ets debutant al Rambla 54, què hem de saber, Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa i de tu?
11: Doncs mira, Ràdio Ponent s'emet a la 106.8 i també a internet, perquè si no avui dia malament. I va començar el 1981 a Miralcamp, no a Mollerussa. Miralcamp està molt a prop d'aquí, la capital del Pla d'Urgell, però bueno, la seu principal no va ser aquí a Mollerussa. I després, pel que fa a mi m'agrada molt l'esport i sóc un aficionat dels videojocs, llegir i, com no, de la ràdio.
0: Doncs queda apuntat. Algun dia trucarem per parlar d'algun videojoc. Juli, en presentacions...
11: I per jugar-lo també,
0: eh? Ah, també, també. Presentacions fetes, ets de Play o ets de Nintendo Switch?
11: Play,
0: vale, apuntat. No sigui cas que l'abassem, que això és com una religió gairebé, no? O una consola o l'altra. Julen, avui, com dèiem, ens portes la història de l'Eduard, que és una història de cultura popular, els gegants de l'Eduard.
11: Sí, és una colla gegantera d'Ivars d'Urgell, que està a uns 15 minuts d'aquí, de Mollerussa, perquè la gent es pugui ubicar. I el protagonista de la colla, com ja l'hem presentat, com el seu nom indica, és l'Eduard, que, atenció, només té 10 anys. Però és que la colla està formada per l'Ares, la seva germana, de 7, que és l'edat amb la que va començar l'Eduard. I després també a la colla hi ha el seu pare, que és en Josep, i la Natàlia, la mare. Si et sembla, anem amb els orígens i que ens ho expliqui el mateix Eduard.
9: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors doncs, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors doncs, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades. Fins que al 2022 el grup de ball de les Borges Blanques em van regalar un gegantó que va ser construït per Manel Vidal, que és el fundador del grup de ball de les Borges Blanques, i aquest gegantó que em van regalar es diu Cavaller Narcís. I aquí ja va començar, quan ja van començar a ser com una minicolla gegantera.
0: I a partir d'aquí, Julen, què va passar?
11: Doncs el que fan amb aquest regal és publicar-lo a les xarxes. I llavors comencen a rebre invitacions de diferents colles de Catalunya, que abans de continuar, deixa'm dir que estan molt agraïts a totes les colles que els han invitat, perquè clar, ells són una colla, però de quatre persones i d'un poble petit, i estan molt agraïts de la resposta del món geganter. Només et diré que van començar fent unes 7-8 sortides i ara de mitjana ens anem a les 40.
0: Si
11: tenen els caps de setmana, l'agenda dels caps de setmana plena. I el Josep, que és el pare de l'Eduard i l'Ares, ens explica com és viure l'afició ara des de dins.
12: Que fins a aquell moment nosaltres participàvem d'aquesta cultura popular del món geganter, però des de la vorera, no? Al costat dels gegants. I gràcies al Cavaller Narcís i la il·lusió de l'Eduard i de l'Ares i el nostre acompanyament vam poder participar de les trobades geganteres des de dins. I això és una il·lusió molt, molt bonica, perquè el món geganter hi transpuen uns valors que avui en dia la societat d'aquest segle XXI cada vegada són més difícils de trobar, i dins de la bombolla de la cultura popular doncs encara el valor de la puntualitat, el valor del companyerisme, de la solidaritat, tot això encara t'ajuda a formar-te en tu mateix.
0: Quin entusiasme el Josep, i que bonic que comparteixin aquesta activitat a nivell de família.
11: Sí, i és que, Anna, gens com podeu comprovar, és una família molt engrescadora, els agrada fer moltes coses, i en aquest cas una aposta per la cultura popular i sobretot, que crec per mi és el més important, per apropar-la als més joves i intentar garantir aquest relleu generacional. A més, la història del Cavaller Narcís ha donat peu a un conte. L'any passat van fer 500 exemplars. Doncs bé, només els hi queden una vintena. I perquè pugueu escoltar tots els membres de la família i d'aquesta colla gegantera, el conte del Cavaller Narcís ens explica la seva mare, la Natàlia.
13: Podríem dir que té tres pilars. Primer, fomentar la cultura popular catalana, que són els gegants. Després, posar en valor el territori, parlar de l'Estany d'Ivars i parlar de la terra on es va construir el Cavaller Narcís, que són les Garrigues. I després volem treballar doncs, algun valor, alguna por, en aquest cas una por de l'Eduard, del protagonista del conte,

0: doncs els pot fer anar malament, no?
1: Clar, i a més l'Eduard, que sobretot quan va començar són 7 anyets portant un gegant, doncs imagina.
0: Clar, clar, li devia dir aquí fa un cop de vent i anem a terra el gegant i jo. Molt, molt lògic, bastant normal. Esperem que l'hagi superat i a mesura que vagi creixent doncs anirà fent una mica més de contrapès, suposo.
1: Segur que sí.
0: I doncs bé, et deia això, que espero que, sí, que perquè li hagi servit.
1: Sí, perquè quan he dit que era una família molt engrescadora, és que veieu que no m'invento res, perquè el conte ha servit a més a fer un conte en contes. I quan fan aquesta activitat del conte en contes, ho complementen amb una exposició d'atenció de més de 100 gegants en format petit, figuretes de goma, perquè ens entenguem, que jo l'he vist, és espectacular, gegants d'arreu de Catalunya, i a més, fan tallers de capgrossos. De fet, ells tenen el gegant de Lamine Yamal. O
0: sigui, tallers de capgrossos vol dir amb canalla o...
1: Sí, exacte. Llavors, en un mateix dia tens aquesta versió 360, perquè tens una activitat per la canalla d'escoltar el conte, després amb els padrins o els pares poden fer el taller de capgrossos, mirar-les la col·lecció... Com pots veure, ho tenen tot molt ben pensat.
0: Doncs sí,
1: I a més... ara ens queda a escoltar a la més petita de la família, l'Ares, de 7 anys, que també té la seva pròpia gegantona.
2: Se diu Arna i perquè se diu Arna perquè comencem amb Ar, jo començo amb Ar i també té 4 lletres i el meu nom també té 4 lletres.
0: No sé si l'Ares s'inclinarà per les matemàtiques, les 4 lletres i l'art, però en qualsevol cas és molt tendre aquesta explicació.
1: Sí, en la veu dels protagonistes se veu la il·lusió que tenen en el projecte, en aquesta motivació per no parar de difondre la cultura popular, i malament no s'ho passen, perquè escolta els dos germans.
3: Per a mi és pues, molt guai, molt xulo poder fer ballar gegants, perquè m'encanta, i a més amb el cavaller Narcís que li tinc molt de carinyo.
2: M'agrada perquè puc ballar amb la cultura i també amb els sons del tambor i les gralles i estar amb els altres gegants.
0: I els pares, Julen, quina valoració en fan? Què en destaquen de tota aquesta experiència gegantera?
1: Doncs per ells és absolutament tot positiu.
4: Per mi, com a pare i com a marit, és un orgull, perquè evidentment que tot va començar amb l'afició de l'Eduard, però també hem de reconèixer que he tingut bastanta part de culpa, perquè l'he continuat potenciant, no? I veure com la filla petita i la dona doncs, segueixen aquest camí que hem anat traçant amb l'Eduard, doncs és un orgull, perquè estem convençudíssims doncs, que aquest camí del món de la cultura popular encara és un camí tradicional i que no està contaminat de les amenaces que comentava a l'inici de l'entrevista de que té avui en dia la societat, no? I per posar un exemple, l'amenaça de les pantalles, no? Ara acabem doncs aquest període vacacional de l'estiu, on molts nens han estat amb la calor que ha fet, han hagut d'estar doncs a dins de casa, i clar, un dels de les distraccions que es podien distreure, les pantalles, i evidentment hi ha diversos estudis doncs que diuen que això bo no és. En canvi, el fet geganter doncs, et permet descobrir tots aquells valors que parlàvem abans, no? I per tant, és a nivell educatiu i també familiar, doncs és un camí que ens omple d'orgull fer-ho els quatre junts.
0: Quanta raó, doncs, Julen...
1: Sí, deixa'm afegir una cosa
0: digues.
1: Ràpida, que la Natàlia no vaig posar perquè no sabia com aniríem de temps, però la Natàlia també va comentar que destacava la bona gent que s'han trobat, les facilitats que li han posat, i que sens dubte fa que tot el sacrifici que fan valgui la pena.
0: Doncs un visca pel món geganter, Julen, sens dubte, valia la pena agafar el cotxe, anar fins a Ibars per descobrir-nos aquesta història. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per portar-nos-la fins al Rambla 54. Jo no sé si tu ets geganter o t'has quedat amb més ganes de gegants?
1: M'he quedat amb més ganes.
0: Doncs escolta'm, se m'ha acudit així sobre la marxa que podem fer una crida a tots els companys de les 54 ràdios de la Rambla perquè ens expliquin cadascú els seus, que segur que

0: Hi ha històries magnífiques com les del cavaller Narcís, no? Què et sembla?
1: A mi em sembla molt bé. Tot el que sigui donar feina als companys...
0: perquè a Mollerús en teniu de gegants. O sigui, que sí, ja et dono feina.
1: Sí, sí, en tenim sis. Hi ha el Parrot i la Marieta, el Pepito i la Carme, que són gegants nous, i el Comte i la Comtessa, que són els gegants vells.
0: Doncs, escolta, et sembla que no cal ara aquí que l'oient sàpiga com encarreguem les coses, com decidim, però ens fem una trucada quan acabem el programa i decidim com ens ho expliques? Si ens fas un reportatge, si ens portes algú que ens expliqui la història d'aquests gegants, qui són, què representen i aquesta mena de coses?
1: O mirem, o mirem.
0: Doncs vinga, doncs apuntat, Arnau, la llibreta. Anem a fer una crida a les ràdios de la xarxa perquè cadascú ens expliqui els seus gegants. Moltíssimes gràcies, Julen. Parlem un dia d'aquests, de... què m'has dit? Pepito i Carme, Parrot, Marieta,
1: sí,
0: Comte...
1: Sí, exacte.
0: Vale. Doncs en parlem un dia d'aquests. Una abraçada.
1: Abraçada, Anna, vagi bé.
2: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
3: No, a la meva ràdio local.
2: Jo escolto Rambla 54, a la meva ràdio local.
3: Crec que ja està, no?
4: No sé, tu mateixa.
5: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Ubanell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
0: Doncs això, ha passat volant, oi?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre ja hi ha convocats tant per part de les institucions al carrer com de les entitats. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda, que comencen tot just ara, al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista. Els Mossos han blindat els tres accessos al Fossar de les Moreres davant la convocatòria d'Aliança Catalana i d'una manifestació de protesta d'entitats i associacions antifeixistes. Agents de la Brimo han tallat els accessos per evitar que es puguin enfrontar. El dispositiu s'ha desplegat abans de la concentració de l'esquerra independentista, convocada ara a les 5 per rebutjar la presència de la formació d'extrema dreta. Aliança Catalana ha convocat el seu acte a 6:15, és a dir, d'aquí a mitja hora després. Canviant de tema, les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Són un 17% menys que el 2022. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre estatal.
2: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
1: I l'agost de 2026 ha estat el més càlid registrat mai a l'àmbit mundial, juntament amb el juliol de 2023. Ho indiquen les dades de l'Observatori Copernicus, segons les quals el mes passat també es va registrar un màxim històric de la temperatura mitjana de la superfície del mar als oceans extrapolars. El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a mitjà termini atribueix aquests fets a l'escalfament global provocat per la crema de combustibles fòssils. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició i el dipòsit i distribució d'armes que tenia un magatzem a Figueres. L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya, 644 armes. A més, s'ha detingut la persona que portava el tema, que era un armer d'origen rus.

0: anar amb el gra. It's just a little crush, not like I made every time we touch. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla amb Mercè Roura. Les unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra han blindat el fossar de les Moreres al barri del Born de Barcelona per evitar possibles enfrontaments entre simpatitzants d'Aliança Catalana i manifestants de l'esquerra independentista. Més d'un centenar d'independentistes d'extrema dreta s'han concentrat en un racó de la plaça rodejats per Mossos, mentre que entre 200 i 300 antifeixistes s'han hagut de quedar fora del fossar perquè la policia ha evitat el seu avenç. Poc abans, a les 5 de la tarda, el líder d'Aliança, Silvio Oriols, ha pogut entrar a la plaça escortada per la Brimo per commemorar la vigília de la Diada de l'11 de setembre. Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Laufer i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet durant la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida pel rei Felip VI. Un nou inici de curs judicial marcat per la inauguració de l'Audiència Nacional sobre la crisi a Ceuta. Escoltem Isabel Perelló, que és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Pere Mató és la fiscal general de l'Estat.
2: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena, como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: Encara a Madrid, el Congrés ha aprovat una proposició de llei per concedir la nacionalitat espanyola als ciutadans nascuts al Sàhara Occidental fins al 1977, l'etapa en què aquest territori seguia sota l'administració de l'Estat. La proposta de Sumar, que podria beneficiar unes 80.000 persones, ha rebut l'aval del PSOE i les forces d'esquerres, mentre que el PP i Junts s'han abstingut i Vox hi ha votat en contra. Per cert, arriba en un moment, ara anirà al Senat, arriba en un moment polític marcat per la crisi migratòria en Ceuta i la tensió amb el Marroc. I el servei de tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer i Glòries i Sant Adrià de Besòs a partir del pròxim dilluns, 14 de setembre, i es reprendrà la totalitat del servei. La de T4 i el tall de la T5 i T6 quedarà acotat entre Glòries i Sant Martí. Darrer apunt, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes, s'ha mostrat molt dolguda pel tracte que ha rebut del club de la seva vida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'AP7 acumula més de 13 quilòmetres de retencions des de Castellbisbal en sentit sud per una topada sense gravetat entre tres vehicles. A 6:45 les grues havien retirat els automòbils implicats en el sinistre i ja no hi havia carrils tallats, però per la qual cosa es confiava en la normalitat que tornés de manera progressiva. Aquesta incidència s'hi sumava una altra al Papiol, també en sentit sud, arran de l'avaria d'un camió que tallava un dels carrils de l'enllaç amb la B23. El fet provocava 6 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat del Vallès. Entre les dues incidències, l'autopista acumulava una vintena de quilòmetres de retencions en plena operació sortida de l'11 de setembre. I una notícia que hem conegut fa poca estona: el fundador de la Fageda, Cristóbal Colón, ha mort als 77 anys. Ha estat un referent social absolut en tot el país i un pal de paller a favor de les persones amb altres discapacitats. Ens en porta una crònica des de la televisió, Gerard Puigdemont.
2: El fundador de la cooperativa La Fageda, Cristóbal Colón, ha mort a primera hora d'aquesta tarda a casa seva a l'edat de 77 anys. Feia molts anys que lluitava contra un càncer i ha estat en actiu fins al darrer moment, tot i que havia deixat els càrrecs de responsabilitat en mans d'altres professionals. Psicòleg i empresari, Cristóbal Colón ha estat un referent en l'àmbit social a tot el país per la seva lluita en favor de les persones amb altres capacitats, a qui ha donat grans oportunitats per realitzar-se, un sostre on viure, un sentit de vida i feina. Tot això ho va materialitzar amb la fàbrica de iogurts La Fageda, ara fa més de 4 dècades, al bell mig de la Fageda d'en Jordà, a Santa Pau. Ell mateix explicava en una entrevista fa un temps quin era l'ànima de la Fageda.
3: Però que no venen solament a guanyar-se la vida, que no venen a guanyar-se un salari, que venen alguna cosa més, que venen alguna cosa més. És el que nosaltres aquí a la Fageda parlem del treball amb sentit. Nosaltres no som una fàbrica de iogures. Nosaltres som un col·lectiu de persones que intentem ajudar-nos uns als altres fent iogurts.
2: L'any 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi, un any més tard el Premi Memorial Lluís Companys de la Fundació Josep Irla, i el juny del 2024 fou investit doctor honoris causa per la Universitat de Girona. També a Olot va rebre la Medalla de la Ciutat.
1: I el Departament d'Agricultura ha confirmat 2 nous porcs senglars positius de pesta porcina africana, una a Barcelona i una altra a Molins de Rei. La segona setmana consecutiva en casos després de 2 sense detectar cap positiu. Darrer apunt, una imatge inspirada en la llegenda de la majordoma de Sant Narcís il·lustrarà el cartell d'aquest any de les fires de Girona. El dissenyador és Joan García.

0: on amb el gra.
1: Ona Malgrat 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El Parlament ha donat el tret a sortir dels actes institucionals de la Diada amb la hissada per segon any consecutiu d'una gran senyera instal·lada el 2025 en un dels laterals de la façana de la Cambra Catalana. El president del Parlament, Josep Rull, i el de la Generalitat, Salvador Illa, han estat els encarregats de rebre la senyera que han confiat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, com a representant del CAP i Casal de Catalunya. A l'acte hi havia membres de tots els partits, excepte Vox, PP, la CUP i Aliança Catalana. També hi han assistit expresidents com José Montilla i Pere Aragonès, a més dels expresidents del Parlament Ernest Benach i Roger Torrent. Parlem ja de cara a demà, 11 de setembre, les entitats independentistes que impulsen la manifestació, ANC i Òmnium, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN, preveuen més gent al carrer en aquesta diada. Porta per lema i soc i som independència. La manifestació començarà a les 17:14. Les entitats independentistes han convocat una manifestació descentralitzada a tres bandes, a Barcelona, Girona i Amposta. Escoltem el president de l'Assemblea Nacional, Josep Vila.
2: N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
1: El Tribunal Suprem considera que la inclusió al cens electoral de milers de possibles descendents exiliats espanyols a través de la coneguda llei de nets pot suposar un perill real i seriós d'afectar greument la transparència del procés electoral. D'aquesta manera justifica la paralització cautelar de la inscripció de persones nacionalitzades. Els arguments s'han conegut avui, dos dies després de l'adopció de la mesura a petició de Vox i de Justícia Europea. I els bombers han pogut controlar cap a les 8 del vespre l'incendi que aquest migdia s'ha declarat a la muntanya de Montjuïc. Segons han explicat els bombers, el foc s'ha originat a la carretera de Miramar, prop del Far i de la Ronda Litoral, i ha pujat a la zona cap al castell, i amb ajuda de mitjans aeris s'ha pogut aturar i s'ha protegit el castell i s'ha desallotjat algunes zones com el telefèric. El foc ha afectat una superfície d'una hectàrea. I acabem parlant de Tàrrega, que inaugura en uns minuts la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure, i podreu veure dissabte a les 10 de la nit, el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Salvador Illa ha fet una crida a la convivència en el seu discurs amb motiu de la Diada. El president de la Generalitat ha dit que no es pot permetre que res ni ningú posi en perill la convivència. Ha insistit a més en que a Catalunya l'odi no hi té cabuda.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
1: El cap de l'executiu català ha demanat unitat política per fer front als reptes de futur que té Catalunya, ha reclamat traslladar el sentit de país a l'educació, l'habitatge, les infraestructures o al nou finançament.
2: Aquest sentit de país l'hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge o el nou model de finançament autonòmic. En tots ells, si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
1: Els Mossos han detingut 3 homes i han deixat com a investigades per desordres públics 7 persones més, 2 dones i 5 nois, durant el dispositiu policial aquesta tarda al fossar de les Moreres de Barcelona, arran de l'acte d'Aliança Catalana per la vigília de la Diada i la contramanifestació de l'independentisme d'esquerres. Els antiavalots han separat els dos grups, però han fet algunes càrregues contra els antifeixistes per evitar que accedissin a la plaça. La líder d'Aliança, Sílvia Oriols, ha hagut d'accedir escortada per Mossos i Seguretat Privada, 13 agents. Han resultat ferits lleus. S'han aplegat 2.500 persones, 3.000 persones, 2.500 de l'esquerra independentista i 500 d'Aliança. Avui que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha obert la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, tan bon punt el Tribunal Constitucional sentenciï sobre el primer recurs. El magistrat analitzarà la sentència i preveu aplicar als 3 processats la doctrina que estableixi el Constitucional. El primer recurs serà el de Jordi Turull i, segons diuen fonts jurídiques, quan es publiqui al BOE el 26 d'octubre. Darrer punt, l'Ajuntament de Tortosa ha suspès per segona vegada el castell de focs de les festes de la Cinta per risc d'incendi. L'esdeveniment estava previst demà a les 11 de la nit, però el municipi està inclòs dins el nivell 3 del Pla Alfa.

Y'all ready for this? Ona Malgrat.

0: Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish remix.
1: Prop style.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.